94.6 94.6 FM. Són les 3. Ràdio Pineda.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dents concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

energia positiva. Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

0: Bon dia, són les 8 del matí, avui és divendres 12 de juny i avui al Dit i Fet estem carregats de continguts. Moltes coses a partir d'avui i aquest cap de setmana que avui us expliquem, començant que demà és Sant Antoni, però avui es fa la tradicional missa al carrer davant la capella de Sant Antoni.
1: Tothom que hi vagi podrà disfrutar del piscolet, que són uns pans que el capellà beneeix acabat la missa i llavors es reparteixen entre els assistents. Això és una capella que va fer construir la família Comas. I devien ser molt devots de Sant Antoni, els que segur que vindran seran els fills. I ells són els que regalen els piscolets a la concurrència.
0: Avui en parlarem d'aquesta tradicional missa al carrer Sant Antoni davant la capella, però també avui ens fixem amb el trasllat de la imatge de la Mare de Déu dels Dolors de l'entitat La Confraria de Poblenou.
2: Serà història al nostre municipi, al nostre barri, que després de 40, de quasi 40 anys, tornarà la Mare de Déu dels Dolors a casa seva, que és la parròquia de Poblenou.
0: I la Coral Pinedenca celebra el seu 36è aniversari. Ho faran diumenge amb un concert que també avui us ho explicarem.
3: Fem un concert com si fos un programa de festa major d'aquí del nostre poble, no? Del nostre país, amb músiques de tota mena, des d'estàndards americans, passant per havaneres, sardanes, cançons molt tradicionals, que sigui una festa. I sobretot que el públic ens vingui a escoltar, s'ho passi d'allò més bé, gaudeixi de la música i que al final acabi cantant amb nosaltres.
0: Tot això el Dit i Fet, que ara comencem a Ràdio Pineda.
4: Que vagi molt i molt bé i que feu entre tots, una colla ben mac. Molt bé, doncs ja està.
0: Bé, avui us explicarem tots aquests continguts a banda de tota la informació que recollim a un quart de nou del matí amb en Pep Basari i també la previsió del temps amb Jordi Pérez. D'aquí uns minuts parlem amb la Coral Pinedenca, ens explicaran tots aquests detalls del concert d'aniversari, 36 anys, i també després a la previsió del temps parlarem amb la presidenta de la Confraria Poblenou, Maria José Sánchez, bé, d'aquest trasllat que ella deia, doncs això, històric. Ara de seguida us ho expliquem. Tot això en el programa que comencem avui i, a més, a partir de dos quarts d'una del migdia, de dos quarts de dues, de fet, començarem una miqueta abans. Avui el programa Sortim, que dediquem precisament a parlar d'aquesta tradicional missa del carrer Sant Antoni. També ens fixarem en l'aplec de Sant Jaume, que és aquest diumenge, no ens n'oblidem. I també ja avancem que també aquest estiu hi haurà temporada sardanista. De tot plegat, ho expliquem aquest migdia al programa Sortim amb Mare Nostrum. Avui ens venen a veure en Ramon Plaja i també el Quim Estol. Tot això amb energia positiva i ja de cap de setmana, per tant, ambient molt festiu també aquí a la ràdio, amb bon temps que tindrem i amb la calor que mica en mica, ara de moment és una calor moderada, es porta prou bé, però bé que ha d'anar pujant, ara ens ho explicarà en Jordi. Salutacions, un plaer acompanyar-te com cada dia fins a la una. El meu nom és Olga Dieguer.
5: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.

0: A la punt del dia destaquem aquest concert d'aniversari de la Coral Pinedenca. Saludem a aquesta hora en Jaume Casal. Jaume, molt bon dia.
1: Avui ens fa molta il·lusió trucar a la Juanita Guerrero, que és membre de la Coral Pinedenca. Molt bon dia, Juanita.
2: Hola, bon dia.
1: Juanita, explica'ns una miqueta sobre aquest concert d'aniversari que, si no m'equivoco, celebreu el 36è aniversari el diumenge a 4:45 de la tarda a l'Espai Sara Llorenç, veritat?
2: Sí, així és mateix, sí.
1: Com anirà això?
2: Esperem que vagi bé. Esperem que vagi bé perquè aquest any aquest concert nostre té unes quantes novetats. La primera novetat que tenim és el lloc on cantarem, que serà la primera vegada que cantem a l'Espai Sara Llorenç. És nou per nosaltres, però espero que vagi bé i que la gent es vingui a escoltar, com sempre ha fet. I llavors també és un concert que fem 5 estrenes, que i per nosaltres ja és molt, però fem 5 estrenes, 5 cançons que no hem fet mai altres concerts. I això, doncs, ens fa il·lusió també, perquè també vol dir que nosaltres hem treballat molt durant tot l'any. A més de fer altres concerts aquí a Pineda i a fora, no deixem de treballar i de preparar coses noves, perquè ens agrada i ens il·lusiona i també ens dona ganes de tirar endavant, que és el motiu principal d'una coral o de qualsevol associació cultural tirar endavant i complir anys, com nosaltres, que fem 36 aquest any.
1: Déu-n'hi-do, 36 anys. El concert dirigit per la Mireia Tubert i comptarà amb l'acompanyament a la guitarra d'en Carles Camps. Juanita, com és treballar amb aquests professionals?
2: És fantàstic, ja t'ho dic jo. Primer perquè són joves talents, que ens encomanen aquestes ganes de fer coses i d'innovar i de provar coses noves, que dius, ah, és que nosaltres ja som una mica grans, vols dir? No. Ells no tenen cap mena de por ni de res. Saben que treballant i amb ganes, vull dir, surt el que te proposes. La Mireia és la nostra directora des de fa 4 anys. Estem molt contents amb ella perquè és una gran professional i, a més, és una persona molt propera i amb moltíssima paciència, que això, les corals que ja tenim certa edat, doncs són com una mica com la canalla, saps? Però necessitem aquesta dosi de paciència i de perseverància i d'anar a dir, va, vinga, va, que sortirà. Necessitem que ens encomanin aquestes ganes. I en Carles, que és un encant. En Carles ens acompanya a la guitarra, és un magnífic músic, s'adapta a nosaltres, a el que faci falta, s'ho passa molt bé amb nosaltres i nosaltres amb ell. Vull dir que hem aconseguit ser un conjunt, ells amb la direcció de la Mireia i la música de la guitarra d'en Carles i nosaltres amb les veus, han aconseguit que fem un grup molt homogeni i, a més, sobretot, que ens trobem molt a gust. I això se nota, saps, a l'hora de cantar.
1: I que us complementeu segur que molt bé. Juanita, ens pots avançar algun tema que podem escoltar el diumenge?
2: A veure, jo no te diré els temes, només diré que nosaltres fem un concert que l'hem muntat més o menys, com diré jo, com si fos un programa de festa major.
1: Carai!
2: D'aquí, del nostre poble, no?, del nostre país, amb músiques de tota mena, des d'estàndards americans, passant per havaneres, sardanes, cançons molt tradicionals, i inclús ens hem atrevit, que ho hem estat molt atrevits, amb una cançó de la Trinca. I que tot això és el nostre concert aquest diumenge.
1: Més que un concert, jo diria, Juanita, una festa.
2: Doncs sí, és el que volem, que sigui una festa. Que nosaltres ens ho passem bé, nosaltres hem treballat molt, moltes hores d'assaig, però justament perquè això quedi el millor possible, que esperem que així sigui, i sobretot que el públic ens vingui a escoltar, que són molts amics, també hi ha molts escantaires que també venen a escoltar-nos, sobretot tot el públic que vingui, s'ho passi d'allò més bé, gaudeixi de la música i que al final acabi cantant amb nosaltres, que fem un grup tots junts, m'entens?
1: Sí.
2: Perquè la música té aquesta... No, com ho diria jo, aquesta qualitat,
1: comunió, no?
2: Exacte.
1: Aquesta és la paraula. Aquesta comunió amb el públic i entre vosaltres.
2: És això el que nosaltres volem aconseguir, aquesta comunió amb el públic.
1: Recordem...
2: I sentit de tots molt a gust.
1: Exacte. Sí. Recordem, Juanita, que és un concert gratuït, però que el públic pot portar aliments que aniran dirigits a Càritas.
2: Sí, sí. Nosaltres en els nostres concerts no sempre són gratuïts, però sí que demanem a la gent una col·laboració que portin aliments per Càritas. Fa molts anys que ho fem, en tots els nostres concerts durant tot l'any, ho fem sempre així, i la gent respon molt bé, cosa que des d'aquí els estem molt agraïts en nom de tota la coral, els agraïm aquesta col·laboració, i llavors doncs, els companys de Càritas es porten un cistell i allà posem tots els aliments que la gent es porta i es recullen, i també estan molt agraïts d'aquesta col·laboració perquè tota ajuda és bona, saps?
1: Tot ajuda és bona. Doncs, Juanita, queda dit aquí per tots els oients de Ràdio Pineda que fem aquesta crida de que vingueu a veure aquest 36è aniversari amb un concert que, més que un concert, és una festa. Aquest diumenge a 8:15 de la tarda a l'Espai Sara Llorenç, que recordem que és l'antiga biblioteca de la plaça de les Mèlies.
2: Sí, sí, exacte, sí. Que serà la primera vegada que cantem allà.
1: La primera
2: vegada. Esperem. Sí, no havíem utilitzat mai aquesta sala, però bueno, mira, sempre hi ha una primera vegada per tot.
1: Exacte.
2: Doncs aquesta vegada també serà per nosaltres.
1: Doncs, Juanita, mira, com diem els artistes, molta merda per diumenge.
2: Home, i tant, moltes gràcies, molta merda, i tant que sí. Sí, sí, perquè els nervis també hi són, saps? I a vegades te fan males passades, però procurarem controlar-los al màxim possible.
1: I tant que sí.
2: I que tot surti rodó, perquè crec que ens ho mereixem per lo molt que hem treballat.
1: Per lo molt que heu treballat i pels anys que porteu cantant.
2: Exacte, que és complicat, com portar una entitat que duri tant de temps, perquè passes entrebancs, alts i baixos, com totes les entitats. I llavors hi ha molts moments de flaquesa que diries, escolteu-me, ja arribem fins aquí, deixem-ho estar. Però no hem flaquejat mai. Hem passat moments molt, molt apurats, vull dir, de dir circumstàncies fotudes que dèiem, ja està acabat,
1: fins aquí
2: hem arribat. Però no, hem sigut molt tossuts, hem sigut molt perseverants i hem dit, som pocs, doncs ja en serem més. És igual, tirem endavant i aquí estem.
1: Doncs amb aquesta energia de la Juanita de tirar endavant, sempre per poder avançar i fer el que realment ens agrada, que és, en aquest cas,
2: exacte,
1: és cantar. Sí. Donem per acabat, Juanita, aquesta entrevista tan agradable que hem tingut amb vostè aquests minutets aquí a Ràdio Pineda i que vagi molt bé el diumenge.
2: Moltes gràcies per la nostra col·laboració, perquè Ràdio Pineda sempre la tenim al nostre costat i ens ajuda a fer difusió dels nostres concerts. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada, Juanita.
2: Igualment.
3: Dit i fet a Ràdio Pineda.

0: Carlos Vives, te dedico, i mira, cançó que dediquem a totes aquelles persones que ens escolten cada dia de forma incondicional, qui va a la feina, qui està a casa, vaja, una mica tots, i també especialment a totes aquelles persones grans que sabem que també ens escolten, algunes d'elles que viuen soles, tenen la ràdio com a principal companyia, i per tant, des d'aquí, us enviem moltíssima energia positiva, bé, i rei, molts ànims, i que aquí estem, eh? Pep Besart, bon dia.
1: Què tal? I la benedicció del papa, també.
0: També.
1: També. Perquè home, ha beneït a tothom, aquest home.
0: Déu-n'hi-do, quina setmaneta.
1: A Catalunya sol, més de 100 nens, 120 nens que donaven voltes amunt i avall. Avui feien broma a la ràdio i deien, home, imagina que torna un nen que no és teu.
0: Ai.
1: O que s'equivoquen de... No, però ho han explicat, que quan el papa agafa un nen, s'atura la comitiva.
0: Sí, home.
1: Per no allò que la comitiva no vagi corrent i el nen l'entreguin amb un altre. Saps què te vull dir?
0: Ai.
1: És una mica bèstia, això que estic dient, però bueno...
0: Ja, és que no, ni et contesto.
1: Bueno, vale, doncs...
0: Ara t'haig de dir que també algunes escenes de criatures petites, eren ben petitones, que plorant, que deien, mare de Déu, què és això?
1: Ja que ni
0: no
1: sabien,
0: en tenien res.
1: N'hi ha uns que eren tan petitons que no sabien on estaven,
0: clar,
1: i els altres,
0: pobrets.
1: Doncs... Bueno, uns altres amb cara de pòquer, com és normal, amb un portador d'aquest senyor que no sabem ben bé qui és, però bueno... És veritat que és una de les senyes d'identitat, podríem dir, d'aquest pare, d'aquest sant pare, perquè ho ha fet molt. Algunes vegades ho havíem vist, però aquest ho ha agafat com una senya d'identitat, que fa aquesta senyal, per dir-ho així, de benedicció, molt sutil, molt...
0: Però avui també hem de parlar d'això.
1: No, doncs mira, avui els diaris parlen molt d'això, perquè avui ha enfortit el seu missatge, i la Unió Europea ha quedat una mica allò, perquè ara ho explicarem, perquè realment és curiós com aplaudeixen un missatge, en aquest cas del papa, que després es tradueix en unes polítiques que són radicalment contràries. M'explico? O sigui, els mateixos que aplaudeixen el papa aproven unes mesures que són les radicalment contràries. És allò de la... Saps allò del quedem bé amb tothom? Doncs és això.
0: Bueno, també s'ha dit aquesta setmana això.
1: Escolta, avui
0: perdona,
1: hem de parlar...
0: Perdona, un moment. Deixa'm dir també en un àmbit diferent, però també en aquest context de la visita del papa, també tot el que ha anat passant a Barcelona amb la inauguració també de la torre de... Ho dic bé, la torre de Jesucrist.
1: Sí, de Jesús, sí.
0: Espectacular. Tothom, tot Espanya diu que Barcelona ha quedat bé
1: avui,
0: a dalt de tot.
1: Les comparacions són molt...
0: Brutal.
1: Són molt... No s'han de fer mai comparacions, però
0: no,
1: avui
0: no,
1: els
0: no,
1: mitjans...
0: Per descomptat.
1: Els mitjans comparaven els actes a Madrid. No.
0: Però no hi ha comparació, eren contextos diferents.
1: No, no, i tant que no hi ha comparació.
0: No hi ha comparació, i no es pot fer,
1: aquelles,
0: eh?
1: Aquelles noies allà ballant amb un top... com si fos una festa d'aniversari. Saps quan tens dos fills que els llogues els pallassos de la tele? Pues era com això. A la que s'avecina hi ha una escena. Clar, jo crec que... Bueno, no vull dir res,
0: no entrem en això, però sí que és veritat que tota la posada en escena de la inauguració, la benedicció de la Torre de Jesucrist,
1: sí, però...
0: amb la Sagrada Família, ha deixat... boca badat a tothom,
1: sí,
0: a tot
1: estat,
0: el món.
1: Han estat dos
0: actes
1: coses,
0: diferents.
1: No, dos estils diferents,
0: Exacte.
1: Dos mètodes diferents.
0: Clar, per això dic que no es pot comparar i les comparacions són odioses.
1: Afortunadament no es pot comparar.
0: No, però sí que és veritat que Barcelona s'ha fet molt bona feina amb tot això.
1: El secret, contractar a tres sonats, així van explicar-ho, els van també estar per ràdio, i tres llampats que es troben, diu, de sobretot a vegades diu, vam decidir algunes coses després d'unes quantes corredisses pels bars de Barcelona i acaben a casa molt tard, i han explicat que gràcies a això doncs han aconseguit idear el que va passar l'altre dia a Barcelona. Lògicament, estem fent una mica de brometa amb això, no? Però deien, home, quan contractes a tres sonats que són capaços d'idear una idea, doncs es transforma en una cosa original, majúscula, monumental i molt innovadora.
0: I surt bé.
1: I surt bé.
0: És que no podia sortir malament, havia de sortir bé, sí,
1: doncs,
0: o sí.
1: Podem estar tots contents, perquè la veritat és que ha sigut un mèrit, diguem-ne, dels que ho han creat, però també doncs, del país sencer. Bé, avui parlarem de moltes qüestions. Tenim tantes notícies. Mira, ja vam explicar ahir que la policia local de Pineda ha decomissat un gos que va atacar a diversos gossos. Un d'ells el va matar, això ha passat a Pineda. Un d'aquests gossos, doncs, malauradament va morir. No només això, sinó que també va atacar la seva mestressa. Hem llegit, doncs, que va patir ferides de consideració. I, per tant, la policia local de Pineda, lògicament, ha actuat, han agafat el gos... El propietari no disposava de documentació obligatòria, no complia les mesures de seguretat, com l'ús del morrió, la subjecció amb corretja, un gos, insistim, doncs, que era potencialment perillós, com així s'ha demostrat. Ja feia dies, sembla, doncs, que estava atacant altres animals, i finalment, doncs, ha hagut de passar això perquè li decomissin el gos. Malauradament, ara aquest antic propietari, podríem dir, perquè ja no té el gos, haurà d'assumir les seves responsabilitats també, doncs, penals i també administratives. Bé, el gos ha anat a parar al centre d'acollida d'animals que hi ha al Maresme, que és el CAT, i els serveis veterinaris han confirmat també que l'animal ara es troba en observació mentre es tramita l'expedient corresponent cap a, en aquest cas. Bueno, Josep, tens més dades d'aquesta notícia que ha copsat, que ha passat avui bé acompanyada d'una altra notícia que tot seguit la direm.
0: Doncs sí, la dada que tenim és el testimoni de la propietària del gosset que va acabar morint amb el centre veterinari, no? I, clar, la noia ens ha demanat, evidentment, que no surti el so de la seva veu, tot i que ens ha enviat missatge de veu. La convidàvem a explicar-ho perquè creiem que és molt important que tothom es conscienciï que no es pot anar amb el gos de Satanàs. I crec que des del centre veterinari, des de Bet Pineda, vam veure un missatge que era molt clar, que podem tenir el gosset més bo del món, però no sabem mai què el pot fer que tingui... En aquest cas, em sembla que era, vaja, no era tan bo, o potser sí, però no entrarem a jutjar el tema del gos que ha fet l'atac, però és un gos molt, molt perillós. No tots ho són si el tutor és responsable, però el missatge de consciència, sisplau, que podem tenir el gos més maco del món i que un dia es creui i ataqui a un altre gos, a una criatura, a una persona gran, a una persona que no pugui defensar-se. Per tant, ostres, hauríem de ser molt curosos amb això, perquè moltes vegades, i recordo aquí agents de policia local que ens han explicat, és que em diuen, no, és que no fa res, no, és que hi ha una normativa que s'ha de complir, i si no, no estaríem lamentant que passin desgràcies, no? I llavors, aquest testimoni avui us l'explicarem en tercera persona. És una noia que ens ha demanat que no diguem el seu nom. Jo li he dit, a la ràdio no fem sensacionalisme mai. Una cosa és que les seves amigues han posat unes fotos per xarxes socials, però nosaltres, diguem, ella ni surt la seva cara, ni surt res, però us ho explicarem avui als informatius, perquè per la cura que tractem les coses, amb aquesta noia que ens dona el seu testimoni, quan ho tinguem parlarem una altra vegada amb ella i li direm, escolta, et sembla bé el que expliquem, perquè realment està molt afectada i no es veu amb cor de parlar per antena. Ens ha fet un missatge a nivell intern, ens ho ha explicat, i avui us ho explicarem nosaltres a Ràdio Pineda, perquè ha estat aquesta nit, eh?
2: Molts comentaris també a xarxes, no?, que també reflectiu una mica l'opinió pública. Si aneu al passeig, a qualsevol lloc, sí que és veritat que a vegades veiem gossos que no van lligats, que no porten morrió, que probablement siguin de raça petita i no potencialment perillosa, però això no vol dir que el gos en un moment donat, perquè els gossos es guien per energies, per tant, a vegades passa que es troben amb un altre gos que pel motiu que sigui, doncs no s'entenen, per una qüestió d'energia, que això un veterinari ens ho podria explicar, i aquí s'enganxen. Per tant, és importantíssim que porteu els gossos lligats, perquè amb la persona propietària el gos és molt bo, però quan el gos surt al carrer hi ha molts factors que influeixen en el comportament de l'animal.
0: I encara una altra cosa, un gos petitet que surti corrents pot fer entrebancar un avi, i a aquell avi se li trenca el fèmur, i els que hem viscut amb els nostres pares o avis, el que passa quan un avi molt gran es trenca alguna cosa és molt greu, això una cosa, o tombar un nano que vagi en bicicleta, que algú que no tingui prou equilibri, vull dir que poden passar mil coses, i clar, les normes estan per complir-les, i això, per què ens costa tant? Les coses fàcils, perquè la immensa majoria que té animals és responsable, llavors aquesta petita part que ho fa és molt visible, perquè ho veiem tots, no? Ens hem desfogat perquè realment a mi m'ha trencat el cor, el testimoni d'aquesta noia que a més clar, ha perdut el seu animal i està destrossada.
1: Doncs encara afegirem que hi ha hagut un altre atac d'un altre gos potencialment perillós. En aquest cas ha estat a Palafolls. L'home va atacar el seu gos, que per cert també ha mort, i ha atacat l'home, el seu propietari, de 84 anys. Per tant, estem davant d'un altre cas a Palafolls. Una situació tan idèntica, doncs, al cas de Pineda, que fins i tot, doncs, s'ha manifestat, doncs, que tampoc la seva propietària, doncs, tenia cap mena de documentació obligatòria per a aquest tipus de gossos, ni assegurança, ni responsabilitat civil, ni tampoc complia cap d'aquestes normatives. Per tant, tenim dos casos, el de Pineda i el de Palafolls, que hem conegut avui mateix. Res, i més coses. Ja anem als diaris. El que dèiem, el papa de Roma demana, doncs, que Europa s'obri a la migració, mentre la Unió Europea aprova justament avui tenir una unió més tancada justament a la immigració. Un pacte que entra en vigor, que diu que hi haurà més control de sol·licitants, quotes de repartiment i fins i tot la creació de centres de deportació a altres països. Això que ens semblava tan estrany fa 4 dies, doncs la Unió Europea, insistim, ho aprova avui mateix. Per tant, una notícia també que ens ha de fer pensar en un sentit o en un altre. Però ahir el papa, doncs, va fer un crit d'alerta amb un to fins i tot, doncs, més potent. I avui els diaris, res, parlen de les famoses joies de Zapatero. Segons una tassació, costarien més d'un milió d'euros les que tenia a casa. Insisteix la família Zapatero que les té d'herència. Avui també destaquen els diaris l'acord que s'espera arribar amb l'Iran i els Estats Units, que portaria la pau als mercats, però, mentrestant, el mercat central i el Banc Central encareix el tipus d'interès. Per tant, les hipoteques més cares, si teniu diners al banc, allò, n'heu de tenir molts, eh? Els interessos també seran una mica més alts, però seran, res, una misèria. Però, en canvi, si teniu hipoteca, sí que serà més cara. I una notícia molt curiosa, que, com deia, doncs, els avis, que tot torna, doncs mira si tot torna, que es plantegen, doncs, que hi hagi nous tramvies, no només a Barcelona, sinó també tramvies al conjunt de Catalunya. Per exemple, es plantegen tramvies, línies de tramvia a Girona, però per allò del carrilet d'Olot, eh? Saps el famós carrilet d'Olot o el tren Pinxo i aquestes coses? Doncs imagineu-vos de què estem parlant. Atenció amb el pla que ultima la Generalitat perquè hi hagi un trenet, una espècie de tramvia, un trenet petitó, que vagi d'Olot, Banyoles, Girona, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell...
2: És que aquella zona és molt bonica.
1: Sí, però no seria la línia verda que tenim ara, la via verda, sinó seria, doncs, una cosa ben una, bueno, una mica el que hi havia hagut, doncs, fa molts i molts anys, allò del famós el tren d'Olot, el famós el tren d'Olot o el tren Pinxo, que diuen, i tot això. I, o també el Bages, Manresa, Santpedor, Sallent, bé, tots aquests sectors que també tindrien, doncs, aquest tramvia, s'està ultimant un pla, doncs, perquè pugui fer-se. I res, avui els diaris parlen també de Mèxic, que inaugura el Mundial de Nord-Amèrica. Ahí vam veure, doncs, la Shakira cantant el seu himne, que és el moment, doncs, més esperat aquesta cerimònia. Ahir la Shakira, doncs, va tornar-ho a fer molt i molt bé, la cançó que sona a tot arreu i que també sonarà, doncs, òbviament, a Ràdio Pineda. Mira, tinc una notícia que parlarem d'una testimoni que avui publica La Vanguardia, que parla de Gaudí, és una família directa de Gaudí, ara que està tan de moda, i parla de com era aquest senyor, de testimoni directe, de perquè era el seu oncle. Imagineu-vos de què estem parlant. I avui ens ho guardem, la setmana que ve parlarem de Gaudí, perquè està molt... No, és que no tenim temps.
2: Un titular.
1: Bueno, que era un senyor que tenia molt de caràcter, que això ja ho sabem, sí. I que era molt guapo de jove. I que, pues, això sí, tenia caràcter i era molt especial, eh?
2: I que, saps què he vist?
1: I un geni, eh? Un geni.
2: Sí, no, per descomptat, regla, eh? Per descomptat. M'ha cridat molt l'atenció perquè també he vist, clar, com que ara tot va sortint ple de...

0: Doncs mira, d'aquí 2 mesos, el 12 d'agost, ara sí, hi haurà el famós eclipsi, que no veurem, ja us ho dic ara. Però res, no li preguntem a en Jordi quin temps farà d'aquí 2 mesos, però sí que tots els mitjans avui parlen també del 12 d'agost. Estem a 2 mesos d'un eclipsi total de sol, que s'haurà millor en unes àrees que en altres. Aquí ja diem que no, però bueno, és curiós. Avui tenim molt bon temps, ja veurem d'aquí 2 mesos què és el que passa, però avui els diaris parlen, cada 12 de cada mes es fa esment d'aquesta efemèride també històrica.
1: Li preguntem a en Jordi. Jordi Pérez, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Ve una eclipsi que ja hem tingut ocasió també de parlar-ne, que aquí pràcticament ni ho notarem, però vaja, sí que ens interessem pel temps, ja una mica de cara a aquest cap de setmana que tenim per endavant, en què veiem el sol que llueix ja amb força a aquesta hora del matí.
2: Sí, efectivament, això de l'eclipsi, doncs compta enrere, 2 mesos. Doncs compta enrere, però que tinguin previst anar-ho a visitar o anar-ho en aquests llocs idonis, doncs ja és una tensa espera, podríem dir-ho, perquè no deixa d'home, que té el seu interès des del punt de vista doncs, autonòmic, que això no passa cada any. I bé, doncs, ahir un dia de sol, a núvols prims, a la tarda es va aclarir més, un sol, i això sí, amb una calor molt moderada, màximes 22 graus, malgrat el sol, ostres, ja afirmaríem aquesta calor tot el mes de juny. I bé, avui la mínima fresqueta, s'ha dormit força bé, hem baixat cap als 16 graus, i ja veuen, no veiem ni un núvol, i és que tenim la dorsal anticiclònica, se'ns tira a sobre. Això fa que hi hagi descensos de l'aire des de capes superiors i impedeix la formació de núvols. S'ha tallat també la tramuntana, encara lleugera, en alta mar, cap al Cap de Creus, però anirà perdent força i debilitant-se per desaparèixer, i hem de pronosticar doncs, un divendres assolellat. Calor, doncs, pugen les temperatures en zones interiors, ja podem veure més valors de 30 graus, sobretot interior de Girona, zones d'interior de Barcelona, sobretot cap a Ponent, però encara continguades. Aquí a l'Almeresme doncs, voltarem doncs, cap als 24 graus i amb vents fluixos a la tarda una mica de brisa de Garbí. Demà som dissabte i el cap de setmana els podem englobar en un paquet perquè tindrem uns dies de sol. En temperatures més altes, les mínimes ja no baixaran tant, seran més càlides i màximes més cap als 25 graus. Aquí a l'Almeresme, en zones interiors, demà pugen de forma clara 1, 2, 3 graus respecte a avui. Demà els 30 se superaran més amb escreix i a més zones interiors. I aquí, doncs, voltant entre els 24 i els 26 graus, amb brises. Hi ha una dana des de les Açores que s'anirà acostant cap al golf de Cádiz, sud de Portugal. Segurament diumenge, dilluns, s'introduirà cap al sud peninsular. És dèbil, però sí que hi ha reflex amb aire fred en alçada. A 5.500 metres d'alçada porta una miqueta d'aire fred que, juntament amb la massa càlida que estarà afectant tot l'entorn peninsular, afavorirà que les tardes i creixin nuvolades i hi hagi alguns ruixats o tempestes en zones de muntanya, de zones interiors. A Catalunya segurament ho notarem més diumenge, en què poden aparèixer alguns focus tempestuosos a l'àrea del Pirineu i Prepirineu en exclusiva. La resta no ens n'adonarem. Potser a la tarda vespre les desfetes d'aquests ruixats de onades doncs, afavoreixen aquests núvols de tipus alt i mitjà, s'extenen per algunes comarques. Però bé, sense més conseqüències, perquè la calor apretarà de valent aquest cap de setmana. Dilluns, dimarts, dimecres, doncs seguirem temps estable, aquesta dana s'anirà debilitant, però encara dilluns, dimarts, estarà fent el ronso cap al sud peninsular, això voldrà dir que a les tardes hi haurà ruixats i tempestes en zones de muntanya, també segurament a l'àrea del Pirineu, Prepirineu. Fora d'aquest sector, en principi, no n'esperem, si no hi ha cap novetat d'última hora, que no ho creiem, doncs no hauria d'afectar fora d'àrees de muntanya, els ruixats. Quedaríem en temps conjunt estable i de calor. I ens acostarem ja a les vísperes de Sant Joan amb calor, perquè la massa càlida que estarà afectant l'entorn peninsular i mediterrani occidental pot realçar, pot revifar i pot estendre fins i tot cap a altres punts del continent, i la calor la setmana que ve doncs, no ens abandonarà. Això voldrà dir que en els dies més llargs de l'any doncs la calor es deixarà sentir de valent, perquè a més de la massa càlida que s'aprecia bastant contundent, doncs a més coincidirà amb els dies més llargs de l'any, i això farà doncs, que les temperatures doncs, siguin realment altes. Molts valors de 30-35 o més en zones interiors, setmana que ve, i aquí, doncs, 26, 27, 28,

0: la calor apretarà. I de moment això és tot, i això és com transcorrirà els propers dies, a punt ja d'arribar al solstici d'estiu, que arribarà d'aquí poc, el 21 de juny, si no vaig equivocat, i ja també tindrem a les portes doncs, Sant Joan. I de moment això és tot.
1: Perfecte, Jordi, doncs res, la setmana que ve, que ja gairebé anem acabant la setmana que ve. Mira, el dia 21 és diumenge, de la setmana que ve, el 21 de juny.
0: Sí,
1: I el curs escolar que ja es va acabant, també.
0: També, doncs també farem una mica d'esment a veure aquesta sortida de barques, també hi ha aquesta festa...
1: La processó, exacte.
0: La parada
1: de barques, la setmana que ve. També tindrem temps d'explicar-ho, Jordi, ho deixem aquí. Bon cap de setmana i a gaudir d'aquest cap de setmana tan xulo que ens pintes.
0: Sí, a gaudir del cap de setmana d'estiu, de calor, de platja i de bon ambient a Pineda i a tot arreu. Vinga, molt bon cap de setmana i fins dilluns!
1: Que vagi bé, Jordi. Ens quedem ara 8:45 del matí. Seguim en directe al Dit i Fet. De seguida parlem amb la presidenta de la confraria de Poble Nou, amb Maria José Sánchez. Aquest diumenge al matí es fa el trasllat de la Mare de Déu dels Dolors i el Cris Jacent cap a la parròquia de Poble Nou. La truquem avui perquè ens ho expliqui abans amb els catarres, diumenge sense drama.

0: dies que vindran.
1: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.
2: La confraria de Poblenou trasllada aquest diumenge al matí la imatge de la Mare de Déu dels Dolors. Ho faran a la parròquia de Sant Joan Baptista de Poblenou. És per això que avui truquem a la presidenta de la confraria, Maria José Sánchez. Bon dia, Maria José.
3: Hola, bon dia.
2: Ve un trasllat important aquest diumenge.
3: Pues molt important. La veritat, serà història al nostre municipi, al nostre barri, que després de 40, de quasi 40 anys, tornarà la Mare de Déu dels Dolors a casa seva, que és la parròquia de Poblenou.
2: Quin significat té per vosaltres? Ara ho comentaves, eh? Són 40 anys de història d'aquestes imatges. En concret, serà la imatge de la Mare de Déu dels Dolors la que traslladareu a la parròquia. Això què significa per l'entitat, per vosaltres?
3: Pues la veritat que per nosaltres i per la, no només per nosaltres, per la cofradia, sinó pels germans d'aquesta cofradia, pel barri, pel municipi, pues ha sigut i és algú molt històric, perquè la Mare de Déu dels Dolors, casa seva és la parròquia i és d'on va sortir i torna a entrar, no? I llavors, per nosaltres el significat més important és que no està a casa seva, i casa seva és la parròquia, i que pugui tornar a casa seva és una de les satisfaccions més grans que podem tindre amb aquesta cofradia, que després de molts d'anys d'estar fora pugui tornar, de molt de sacrifici, de molts anys de lluita, no només de nosaltres, dels que estem ara al front d'aquesta junta, sinó dels que ho van fundar, dels que han continuat, dels que han estat i han lluitat perquè la Mare de Déu tornés a casa seva.
2: Perquè fins ara, diguéssim que aquestes imatges dormien, per entendre'ns, a la vostra seu, no?, al carrer Vallès.
3: Sí, exactament, fins ara, i tota la vida han estat, tota la vida des de que van sortir fa quasi 40 anys, han estat en un local del barri. Llavors hem cregut, i el barri, que no havien d'estar en aquest local, havien d'estar a casa seva, no? Dir que això ha sigut lluita de, no nosaltres sol, vull dir, de la junta que estem ara, això ha sigut lluita de molts anys de moltes persones, no? I que avui hem de donar les gràcies al mossèn Enric, que és la persona que ens ha donat la mà i ens ha oferit que la Mare de Déu tornés a la parròquia de Poblenou.
2: Per tant, us ho ha ofert el mateix mossèn Enric Tobert, que torni, sí, aquesta imatge a Poblenou?
3: Sí, el mateix mossèn Enric Tobert, amb mossèn que tenim al nostre municipi, que hem de donar-li les gràcies, que tenim una relació, o des de que ell va entrar aquí al municipi, a la parròquia, ens ha donat la seva mà i ens ha ajudat a que la cofradia i la parròquia puguin estar agafades de la mà, i ell mateix ha sigut qui ens va oferir que sí, volíem que tornés la Mare de Déu a la parròquia de Poblenou. Estem molt i molt agraïts per part d'ell, no només amb això, sinó també amb més coses, que ell ens ha donat la mà, perquè la cofradia no n'és sola de la mà, amb la fe i no.
2: Com fareu aquest trasllat, Maria José? Com serà?
3: Sortirem a les 10:30 des de la sede de la cofradia del barri de Poblenou, que tenim la gran sort de que els costaleros i costaleres d'aquesta cofradia seran la que la portaran, i faran una petita processó, que és un trasllat per nosaltres, i que l'acompanyarà tothom i tot el que vulgui. Convidem a que tothom que ens vulgui acompanyar. Serà una gran satisfacció i molta il·lusió, serà algú històric que la Mare de Déu del nostre poble, del nostre barri, torni a la parròquia. una vegada estigui, arribem a la parròquia, a les 12:15 del migdia es farà una missa que ja habitualment cada diumenge es fa a la parròquia i ens la farà el mossèn Enric. Venereirà la Mare de Déu i quedarà per sempre, menys quan surti en professor, la Mare de Déu a la parròquia de Poblenou.
2: Per tant, un acte molt important, carregat de simbolisme, carregat de fe i d'emoció, com tot el que es fa des de la confraria de Poblenou, amb un trasllat històric que ara explicaves, Maria José. Per tant, convidar tothom que us acompanyi, que sortireu des del carrer Vallès, que és la seu de l'entitat, a Poblenou, acompanyant aquest recorregut de la imatge per arribar a la parròquia de Poblenou, com ara comentaves, deies, i també els membres de l'entitat, de la confraria. Això també ho dèieu, que vol ser una trobada oberta per compartir bé tradició i també devoció, no?
3: Així és una trobada oberta que de fe, de devoció, que totes les persones que estem i després de tants anys ens fa molta il·lusió pues que arribés aquest moment tan històric que per nosaltres és tan important.
2: Avui també volíem explicar-ho a Ràdio Pineda, el trasllat de la imatge de la Mare de Déu dels Dolors, fins ara a la seu de la confraria de Poblenou al carrer Vallès i a partir de diumenge al migdia a la parròquia de Poblenou. Maria José, moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat. Que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.

0: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.
1: Aquest diumenge arriba l'aplec de Sant Jaume, l'aplec petit i eixerit. En parlarem de forma molt àmplia aquest divendres al migdia al programa Sortim, però avui també estem molt, molt contents perquè ens acompanya un animaló molt, molt tendre, molt dòcil, amable, vulnerable, si és que te l'emportaries a casa. No podem, perquè viu justament a prop de l'ermita de Sant Jaume. Ens acompanya avui l'esquirol Rafel.

0: Esquirol Rafel, avui li hem volgut donar la benvinguda amb aquesta sardana, amb aquest himne a Pineda. Bon dia, Rafel.
1: Bon dia. Bon dia. Tu has vist que tingui cara de bon dia?
0: Ui, sí que anem forts. Què li passa?
1: Mira, acabo d'aparcar aquí al davant a la bicicleta i ja m'han posat una multa.
0: Un moment, l'Esquirol porta bicicleta?
1: Sí, clar, com et penses que vinc jo de Sant Jaume?
0: Corrents?
1: No.
0: I amagat, amagat. No sé com ha pogut creuar una mica els carrers, autopista, etc.
1: Ah, amb la bicicleta.
0: Amb la bicicleta?
1: Sí.
0: I no l'han aturat? No, és que és molt estrany veure un Esquirol amb bici.
1: No, a mi ningú m'ha... A mi només són tot problemes. Tu saps el que em ve diumenge, Olga?
0: Home, un aplec molt bonic, molt celebrat, per Pineda, molt estimat.
1: El que em ve és una putada, Olga, perdoneu, però algú havia de dir.
0: Un moment, no podem utilitzar aquest llenguatge.
1: Vale, perdona.
0: No. Va, torni a començar. Què li passa?
1: A veure, tot ve el que em ve aquest diumenge?
0: Què li ve aquest diumenge?
1: Em ve una gran merda, Olga.
0: Home, però no digui això.
1: Sí, home, sí, perdoneu, però algú havia.
0: La gent que va a Sant Jaume és molt respectuosa.
1: Sí, ja. La plet de Sant Jaume, sí. La festa de Pineda, eh? Que mira que no hi ha llocs per celebrar i fotre merder. No, han de venir a casa, eh? Sardanes, arrosset, gent, molta gent, eh? Jo intento filar migdiada i aquí no hi ha tutia que descansi.
0: Carai, ens ha deixat una mica parats.
1: No. Estic enfadat, Olga.
0: És un aplec, ja li dic, petit, eixerit, i puja gent a ballar sardanes, a menjar arròs...
1: Sí, molt tradicional, sí. Desperten a tots els animals del bosc de la zona de Sant Jaume. Ai, mira, l'any passat, un home gran em va confondre amb un pollastre i em volia fotre l'arròs.
0: No m'ho crec, això, no m'ho crec, perquè la gent que fa l'arròs controla molt bé els ingredients, tot això.
1: Que no t'ho creus?
0: Que ho porten preparat, no pot ser que el confonguin per un pollastre, home, si no té pinta, pollastre.
1: Mira, a veure, Olga, tu no hi eres, vale?
0: Perdona, tens més pinta rata que esquirol.
1: No, jo sóc un esquirolet, vale? El que passa és que m'han tocat la fibra.
0: Un altre dia vine més polit a la ràdio, però hem d'anar ventilant, quan marxi.
1: No, que no sóc una mofeta, eh? És que sóc un esquirolet. Bueno, a veure, no, tu no hi eres, vale? Jo l'any passat passava per allà amb un gla a la boca, perquè he d'alimentar 58 boques, em van mirar malament i em van cridar: Mira, pollastre, que net de bo!
0: Home, com que ha d'alimentar 58 boques?
1: Sí, no, a casa amb la Lourdes hem fet feina.
0: On viuen, per cert?
1: A Sant Jaume.
0: Ja, però amb algun arbre en concret que no, puguem identificar.
1: No t'ho diré.
0: Per què?
1: Perquè encara vindràs a atalar-lo.
0: Què dius? Jo sóc molt amant dels arbres i dels animals.
1: Sí, i de la natura també.
0: Sóc animalista, home, i tant.
1: Sí, i menja carn, no?
0: De tant en tant,
1: veus?
0: Sí.
1: No, tu no ets animalista. Tu el que ets una politoxicòmana.
0: Escolta'm, però és una... Aviam, sí que amb això estaràs d'acord, Esquirol Rafel, que és una festa molt bonica.
1: Mira, jo respecto, vale, el que són les sardanes, jo ho respecto perquè jo tinc un respecte a tot el que és la música tradicional catalana, eh? Però quan sona una tenora, allò em carda un susto que si estic fent la migdiada del Pi, fot un bot que me'n vaig a terra i, escolta, bon cel i barca nova.
0: Home, però no em dirà que no enamoren aquestes melodies, aquestes sardanes. Hi ha un ambient molt, molt bonic, molt familiar allà a l'aplec de Sant Jaume.
1: Sí, per tu, molt familiar. Hi ha nens amunt i avall corrents, hi ha gent gran que no para de parlar, hi ha la no puc dir paraulota, però hi ha la tenora aquesta que de veritat t'ho dic, que sona em fot un bot que qualsevol perquè, dia m'agafa un atac de cor.
0: Perquè quan sent el flabiol, que és el que marca l'inici de la sardana, vostè ja aixeca les orelles i la cua.
1: Jo ja estic a Santa Susana, com passa això.
0: Escolti'm, va, anem acabant. Quin missatge...
1: Bueno, a veure, un moment. Olga, un moment. No pot ser, perquè em queden dues pàgines encara de guió.
0: No, anem reduint guió. Missatge, va, per la gent que anirà aquest diumenge a la plec. Quin missatge li agradaria donar?
1: Per omplir una mica... Que no vinguin.
0: Com que no vinguin?
1: Que fotin el cap a Barcelona, els pixapins. I si ve gent d'aquí, pues disfruteu, veieu sardana, mengeu arròs, però deixeu-me una mica en pau, vale? Que tot això es pot fer el mateix en silenci.
0: No.
1: Un retiro espiritual, de pau. Tots agafats de la mà. Abraçant arbres, vale? Abraçant els pins. Fumant una cosa que no se pot dir.
0: No, home, no pot dir això.
1: Bueno, però fumadets, tots calladets. És el lema de la plet de Sant Jordi. De Sant Joan. Sant Jaume.
0: Sí, Sant Joan ho tindrem d'aquí uns dies, que també en parlarem. Home, l'Ainava dir, dic, si tant el molesten, home, ens podríem plantejar l'opció d'uns auriculars, per exemple. Tots connectats amb uns auriculars per no molestar els animalons del bosc.
1: Sí, però no me'ls deixeu després allà tirats. Que,
0: no.
1: No, perquè de fet venen les tortugues i em mengen els plàstics.
0: Ah, però hi ha tortugues allà?
1: Hi ha de tot. El que passa que pel matí no em veuen.
0: Ah, no?
1: Surten a la nit.
0: Ah, carai.
1: Sí, clar, a la nit hi ha porcs senglars, hi ha guineus, hi ha foix, hi ha de tot.
0: I dones d'aigua, també. Escolti, Esquirol, Rafel, que no sé si té alguna vinculació el seu nom amb l'ermita Sant Rafel. És una altra ermita que tenim a Pineda, eh?
1: Mira, em dic Rafael perquè els meus progenitors em van procrear a Sant Rafael a l'ermita.
0: A l'ermita.
1: Es van colar perquè són animalons.
0: Els hi va agafar un ràpid,
1: els
0: no?
1: Els animalons s'escalfen ràpid, entren a qualsevol lloc i pues a Sant Jaume vaig néixer.
0: Ah, carai. Sí. I va néixer a Sant Jaume?
1: Sí.
0: Sí, el van fer a Sant Rafel i va néixer a Sant Jaume.
1: Sí, així pràcticament va ser.
0: Molt bé, Esquirol. Doncs res, torni a casa seva que disfruti aquest aplec.
1: No el disfrutaré. Vostre de la musiqueta allà, per favor, que m'està posant nerviós. Hòstia, el diumenge. Visca, prendre pel sac.
2: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.

Ràdio Pineda ha recollit el testimoni de la mestressa del gos que va morir malauradament per l'atac d'un altre gos aquesta setmana a Pineda. Recordem que la policia local de Pineda ha decomissat aquest gos considerat potencialment perillós després d'un greu incident ocorregut a la plaça d'Orient que va generar també una gran preocupació entre els veïns. Recordem que el gos potencialment perillós va acabar amb la vida d'un altre gos i la seva propietària va resultar ferida per mossegades. Ràdio Pineda ha recollit el seu testimoni i ens ha explicat que està aterrida per la situació que li ha tocat viure. Recordem que la policia local ha informat que ha redactat un atestat judicial per lesions d'imprudència. Ha estat posat en mans dels Mossos d'Esquadra. Ara l'antic propietari del gos haurà d'assumir les responsabilitats penals i també administratives. I a tot això encara hem de sumar un altre cas que ha passat justament a Palafolls. Un gos potencialment perillós ha matat un altre gos de companyia i ha ferit el seu propietari, com diem, a Palafolls. El gos atacat va morir a causa de les ferides provocades i el seu propietari, que és un home de 84 anys, va resultar ferit greument a la mà en intentar salvar la seva mascota. L'home va necessitar ser traslladat a l'Hospital de Calella, on ha hagut de ser intervingut. Segons ha informat la policia local de Palafolls, s'ha comprovat que l'animal no tenia la documentació obligatòria, com ara l'assegurança de responsabilitat civil o la seva inscripció al registre específic que marca la normativa. Passem a altres qüestions. A partir d'aquest cap de setmana, els trens de màxima longitud ja circulen per tot el recorregut de la línia R1 de Rodalies. Els trens tenen una longitud de 200 metres. Poden transportar fins a 1.500 viatgers. Aquesta ampliació, inicialment, es farà sobretot els caps de setmana d'estiu. Aquest divendres es fa la missa de Sant Antoni davant de la capella. Serà a les 7 de la tarda amb la tradicional missa al carrer, com diem, davant de la capella. Enguany Sant Antoni és dissabte, però la missa es fa, com diem, avui divendres. Com cada any, hi haurà també cadires pels assistents i un cop acabada la missa es repartiran els panets de Sant Antoni. I diumenge arriba l'aplec de Sant Jaume, redós de l'ermita, organitzat per Mare Nostrum amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda i l'Associació de Veïns de les Creus, conegut com l'aplec petit i eixerit. És la seva edició número 65, però en veritat aquest aplec té 100 anys d'història perquè van començar-se a fer sardanes just ara fa 100 anys. La cofreria de Poblenou farà aquest diumenge al matí el trasllat de la imatge de la Mare de Déu dels Dolors des del carrer del Vallès, seu de l'entitat, fins a la parròquia de Sant Joan Baptista. La Maria José Sánchez, que és la presidenta de la cofreria, ha dit que és un acte significatiu per l'entitat perquè després de molts anys la imatge de la Mare de Déu podrà ser a la parròquia del barri. La Coral Pinedenca celebra 36 anys amb un concert aquest diumenge a 8:15 de la tarda a l'Espai Sara Llorenç, l'antiga biblioteca de la plaça de les Mèlies. Serà la primera vegada que hi canten i, a més, estrenaran 5 nous temes. Recordeu que es posen a la venda els tiquets pel sopar de la Revetlla de Sant Joan de la plaça de les Mèlies. La Revetlla es farà, com sabeu, el dia 23 i rebrà també la Flama del Canigó. Hi haurà, a més, una Revetlla amb molt d'espectacle i música de festa. I recordeu també que d'aquí a només una setmana, el proper divendres, començarà l'Estiuveja't de Pineda. Aneu-vos preparant. Justament el primer acte de l'Estiuveja't de la setmana que ve serà la Revolta Gegantera. Es prepara una activitat molt animada amb els gegants de Pineda i la Bufant Fort Street Band, que, com diem, inaugurarà l'Estiuveja't de Pineda. I el temps que està marcat, sobretot pel bon temps, la bonança, situació que es mantindrà també així aquests propers dies, cap de setmana, com diem, de molt bon temps i també de bona mar. Doncs així acabem. Tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: 2%.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Ara, amb Dental Company Pineda, t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de brackets amb emblanquiment inclòs. Demana la teva cita en el 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Ets comerciant, empresari o professional de Pineda i l'Alt Maresme? No et perdis les 12es jornades econòmiques del 17 de juny a l'Auditori de Pineda. Descobreix com la intel·ligència artificial està transformant les empreses amb la conferència del doctor Manuel Armayones, expert de la UOC. Aprèn també a connectar millor amb els teus clients gràcies als 5 activadors emocionals del neuromàrqueting, de la mà de Sílvia Guinart, experta en neurociència. Participa a la taula rodona. I a partir d'ara, què? Amb experts i empresaris del territori. Inscripció gratuïta a pinedademar.org. 12es jornades econòmiques. Les claus per liderar, connectar i créixer.
5: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

가진 별. 내 우주가 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

La jove, que va resultar greument ferida en l'atac d'un gos potencialment perillós, ha explicat a Ràdio Pineda el fort impacte físic i emocional que li han provocat els fets. Durant l'agressió, recordem que també va morir el Haiku, el seu gos de mida petita, que havia estat un suport molt important per ella després de la mort del seu pare. La víctima, que vol mantenir el seu nom en l'anonimat, assegura que encara intenta assimilar el que va passar i que considera que va sobreviure de miracle. Explica que l'atac a la plaça d'Orient de Pineda va ser extremadament violent i que, a més de les ferides, ha hagut d'afrontar una nova pèrdua traumàtica. Haiku havia arribat a la seva vida, ens ha explicat, en un moment personal molt difícil. La jove havia perdut el pare quan era molt jove i afirma que l'animal li va donar llum, companyia i força per continuar endavant. Ara la seva mort li ha fet reviure el dolor d'aquella pèrdua. En el seu testimoni que ens ha explicat a Ràdio Pineda, la jove també reclama que s'investigui si l'atac es podia haver evitat. En el seu testimoni qüestiona que si existien antecedents relacionats amb el gos potencialment perillós o amb el seu responsable, perquè la policia local i l'Ajuntament ni la resta de cossos de seguretat havien adoptat les mesures de control necessària. La noia considera que no és normal haver arribat fins a una situació tan greu. Segons el seu relat, l'animal agressor es va abraonar sobre ella i sobre Haiku. El gos petit va morir com a conseqüència de l'atac, mentre que la noia va patir ferides greus. Ara, aquesta jove anuncia que mantindrà la denúncia i que reclamarà responsabilitats. També expressa esgotament i impotència davant la sensació que el responsable continua fent vida normal mentre ella encara es recupera de les lesions i de la mort del Haiku. Recordem que, tal com us vam informar ahir, els agents van procedir al decomís preventiu del gos, que ha estat traslladat al Centre d'Atenció d'Animals Domèstics del Maresme. La policia local ha redactat un atestat judicial per lesions per imprudència que ha estat posat en mans dels Mossos d'Esquadra. El seu antic propietari hauria d'assumir les responsabilitats penals i administratives, així com les mesures a adoptar respecte a la propietat de l'animal. I acabem l'informatiu recordant-vos que dilluns vinent, 15 de juny, hi ha una caminada popular que s'espera molt participativa i que s'emmarca dins del Dia Mundial contra el Maltractament a les Persones Grans. Vol ser un espai de trobada per a tothom. És una caminada que tindrà lloc de 10 a 12 del matí amb sortida de la plaça Catalunya, des d'on es llegirà també un manifest. Participaran tothom qui vulgui, però ja hi ha confirmada la participació de casals d'avis, residències de gent gran i diversos col·lectius que s'han apuntat i han fet la inscripció, tot i que des de l'organització ens expliquen que no cal, que si no us heu apuntat, també podeu fer presència en aquesta marxa de suport, en aquesta jornada, en aquesta marxa de suport a la gent gran.

Elegantíssim, Sam Smith, I'm not the only one, per tornar després del butlletí informatiu de la Seu. Seguim amb molta més música, amb energia positiva que intentem també compartir des de la ràdio, amb cançons com aquesta que hem recuperat de Sam Smith, o de seguida també la última de Benson Boone i Mr. Electric Blue. A més, Luis Fonsi i molts més.

0: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
3: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

Que bé que sona aquesta nova col·laboració de Búhos amb Leire Martínez i, a més, cantant en català, No hi ha pla B. Anem arribant a les 11 del matí, propera cita informativa. Després seguim amb molta més música des d'aquí, des de Ràdio Pineda. Gràcies, com sempre, per ser-hi, per acompanyar-nos un matí més.

0: 94.6 FM. Ràdio Pineda. Són les 11. Notícies.
1: La jove que va resultar greument ferida en l'atac d'un gos potencialment perillós ha explicat a Ràdio Pineda el fort impacte físic i emocional que li han provocat els fets. Durant l'agressió també va morir el Haiku, el seu gos de mida petita, que havia estat un suport molt important per a ella després de la mort del seu pare. La víctima, que vol mantenir el seu nom en l'anonimat, assegura que encara intenta assimilar el que va passar i que considera que va sobreviure de miracle. Explica que l'atac a la plaça d'Orient de Pineda va ser extremadament violent. La noia explica que va rebre 7 punts de sutura i hi ha més persones i 3 gossos ferits, tot i que en aquests casos es troben millor. Segons ha explicat la jove, a Ràdio Pineda hi ha almenys 6 denúncies més i demana que tothom que ho hagi patit faci formalment la denúncia, ja que ha explicat que l'amo portava un pal agredint a més persones. La jove, a més de les ferides, ha hagut d'afrontar una nova pèrdua traumàtica. El Haiku havia arribat a la seva vida en un moment personal molt difícil. La jove havia perdut el pare quan era molt jove i afirma que l'animal li va donar llum, companyia i força per continuar amb endavant. La jove també demana que s'investigui si l'atac es podia haver evitat. En el seu testimoni qüestiona que si existeixen antecedents relacionats amb el gos potencialment perillós o amb el seu responsable, perquè la policia local i l'Ajuntament ni la resta de cossos de seguretat havien adoptat les mesures de control necessàries. Considera que no és normal haver arribat fins a una situació tan greu. Ara anuncia que mantindrà la denúncia i que reclamarà responsabilitats. També expressa esgotament i impotència davant la sensació que el responsable continua fent vida normal mentre ella es recupera de les lesions i de la mort del Haiku. Recordem que, tal com us vam informar, els agents van procedir al decomís preventiu del gos i la policia local ha redactat un atestat judicial per lesions per imprudència que ha estat posat en mans dels Mossos d'Esquadra. El seu antic propietari hauria d'assumir les responsabilitats penals i administratives, així com les mesures a adoptar respecte a la propietat de l'animal.

una vora d'èxits que comencem després de la informació. A punxar Manolo García, més a més Ina, Afrojack, Pet Shop Boys i molts més. Manolo García, que estrena també nou àlbum. I que, per cert, aquest estiu a l'estiueja tindrem també a Pineda el tri...

Al llarg de la seva carrera i trajectòria artística, força llarga dels Yuzu, ens han deixat cançons que són himnes i avui volíem recuperar aquesta per arribar a 11:45 amb això que es diu You are the best thing about me. Seguim des de Ràdio Pineda, compartint matí i migdia ja d'avui divendres, 12 de juny, a les portes d'un nou cap de setmana de bon temps, de sol i de moment de calor moderada, tot i que a mesura que passin els dies, bé, s'anirà accentuant una miqueta més aquesta calor. De moment, seguim amb bona música, sonant ja Funambulista, agafant una mica d'aire, amb aquesta que es diu 1.982. También Housier.

0: Ets comerciant, empresari o professional de Pineda i l'Alt Maresme? No et perdis les 12è jornades econòmiques del 17 de juny a l'Auditori de Pineda. Descobreix com la intel·ligència artificial està transformant les empreses amb la conferència del doctor Manuel Armayones, expert de la UOC. Aprèn també a connectar millor amb els teus clients gràcies als 5 activadors emocionals del neuromàrqueting, de la mà de Sílvia Guinart, experta en neurociència. Participa a la taula rodona. I a partir d'ara, què? Amb experts i empresaris del territori. Inscripció gratuïta a pinedademar.org. 12è jornades econòmiques. Les claus per liderar, connectar i créixer.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Ara, en Dental Company Pineda, gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 12. Notícies.
1: La jove que va resultar greument ferida en l'atac d'un gos potencialment perillós ha explicat a Ràdio Pineda el fort impacte físic i emocional que li han provocat els fets. Durant l'agressió també va morir el Haiku, el seu gos de mida petita, que havia estat un suport molt important per a ella després de la mort del seu pare. La víctima, que vol mantenir el seu nom en l'anonimat, assegura que encara intenta assimilar el que va passar i que considera que va sobreviure de miracle. Explica que l'atac a la plaça d'Orient de Pineda va ser extremadament violent. La noia explica que va rebre 7 punts de sutura i hi ha més persones i 3 gossos ferits, tot i que en aquests casos es troben millor. Segons ha explicat la jove, a Ràdio Pineda hi ha almenys 6 denúncies més i demana que tothom que ho hagi patit faci formalment la denúncia, ja que ha explicat que l'amo portava un pal agredint a més persones. La jove, a més de les ferides, ha hagut d'afrontar una nova pèrdua traumàtica. El Haiku havia arribat a la seva vida en un moment personal molt difícil. La jove havia perdut el pare quan era molt jove i afirma que l'animal li va donar llum, companyia i força per continuar endavant. La jove també demana que s'investigui si l'atac es podia haver evitat. En el seu testimoni qüestiona que si existeixen antecedents relacionats amb el gos potencialment perillós o amb el seu responsable, perquè la policia local i l'Ajuntament ni la resta de cossos de seguretat havien adoptat les mesures de control necessàries. Considera que no és normal haver arribat fins a una situació tan greu. Ara anuncia que mantindrà la denúncia i que reclamarà responsabilitats. També expressa escoltar i impotència davant la sensació que el responsable continua fent vida normal mentre ella es recupera de les lesions i de la mort del Haiku. Recordem que, tal com us vam informar, els agents van procedir al decomís preventiu del gos i la policia local ha redactat un atestat judicial per lesions per imprudència que ha estat posat en mans dels Mossos d'Esquadra. El seu antic propietari hauria d'assumir les responsabilitats penals i administratives, així com les mesures a adoptar respecte a la propietat de l'animal.

Amb Rosalía comencem aquesta nova hora d'èxit. Seguim amb Holly Humberstone, això que es diu To Love Somebody. A més, Anastàsia, també a punt, la generació més jove dels ABBA, els 18s, amb Iconic. I encara tenim molta més música per compartir plegats. Et quedes?

0: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme et donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
3: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...

Tame Impala ens deixa gairebé 5 minuts per la 1 del migdia. Ho deixo aquí, hem estat junts des de les 8 del matí fins ara. Salutacions, el meu nom és Olga Díguez. Arriba l'informatiu del migdia a la 1 i res, d'aquí uns minuts ens hi tornem a posar, en aquest cas amb el programa Sortim, en què avui ens fixem amb la tradicional missa del carrer Sant Antoni aquesta tarda davant la capella, però també parlarem de l'aplec de Sant Jaume. Arriba la 65a edició, però atenció, perquè és un aplec que té molts, molts anys d'història. Avui ho expliquem. I també ens centrarem en la temporada de sardanes d'aquest estiu a Pineda i tot plegat ho explicarem amb gent de Mare Nostrum. D'aquí uns minuts, el dit i fet, i tornem dilluns a les 8 del matí. Que vagi bé.

0: La jove que va resultar greument ferida en l'atac d'un gos potencialment perillós ha explicat a Ràdio Pineda el fort impacte físic i emocional que li han provocat aquests fets. Durant l'agressió va morir també el seu gos, en Haiku, un gos de mida petita que havia estat un suport important a ella després de la mort del seu pare. La víctima, que vol mantenir el seu nom en anonimat, assegura que encara intenta assimilar el que li ha passat, que considera que va sobreviure, diu, de miracle. Explica que l'atac a la plaça d'Orient de Pineda va ser extremadament violent. La noia explica que va rebre 7 punts de sutura, hi ha més persones i 3 gossos ferits, i que, diu, en aquests casos ja es troben millor. Hi ha almenys 6 denúncies més i demana que tothom que ho hagi patit faci formalment aquesta denúncia. Ha explicat que l'amo portava un pal agredint a més persones. La jove, a més de les ferides, ara ha hagut d'afrontar una nova pèrdua traumàtica. En Haiku havia arribat a la seva vida en un moment personal molt difícil. La jove havia perdut el pare quan era molt jove i afirma que aquest animal li va donar llum, molta companyia i molta força per continuar endavant. Ara, amb aquesta mort sobtada, li ha fet reviure el dolor d'aquella pèrdua. Per cert, que la jove reclama també que s'investigui si l'atac es podia haver evitat. En el seu testimoni qüestiona si existeixen antecedents relacionats amb aquest gos potencialment perillós o amb el seu responsable. Per què la policia local i l'Ajuntament ni la resta de cossos de seguretat havien adoptat les mesures de control necessàries? Considera que no és normal haver arribat a una situació tan greu. A Ràdio Pineda ha explicat avui que ha anunciat que mantindrà la denúncia, que reclamarà responsabilitats, expressa esgotament i impotència davant la sensació que el responsable continua fent vida normal mentre ella, diu, encara recupera de les lesions i de la mort d'en Haiku. Recordem que, tal com us vam informar, els agents van procedir al decomís preventiu del gos. Ha estat traslladat al Centre d'Atenció d'Animals Domèstics del Maresme. La policia local ha redactat un atestat judicial per lesions per imprudència i ha estat posat en mans de Mossos d'Esquadra. El seu antic propietari hauria d'assumir ara les responsabilitats penals i administratives i també les mesures a adoptar respecte a la propietat d'aquest animal. Notícia que obre avui aquest butlletí informatiu. Per cert, que també destaquem que hi ha hagut un cas molt similar a Palafolls. De fet, segons ha informat la policia local de Palafolls, un gos potencialment perillós també ha matat un altre gos de companyia i ha ferit el seu propietari. Això ha passat, com diem, a Palafolls. Això ha passat aquesta setmana. Un gos potencialment perillós va atacar un home i el seu gos de companyia. El gos atacat ha mort a causa de les ferides provocades i el seu propietari, que és un home de 84 anys, ha resultat ferit greument a la mà en intentar salvar la seva mascota. L'home, a més, va necessitar ser traslladat a l'Hospital de Calella, on va haver de ser atès. A més, segons ha informat la policia local de Palafolls, s'ha comprovat que l'animal tampoc no tenia documentació obligatòria, ni tampoc assegurança de responsabilitat civil, ni tampoc inscripció als registres específics, tal com marca la normativa. Per tant, una qüestió aquesta, doncs, que s'ha posat de manifest arran d'aquest atac, com diem, en el cas de Pineda, però com hem sabut avui també, un nou atac que hi ha hagut a la veïna població de Palafolls. Bé, ara passem a parlar d'altres qüestions d'actualitat. Avui destaquem que els trens de Rodalies són de màxima longitud des d'aquest cap de setmana. Els trens són més llargs, ja circulen per tot el recorregut de la R1 de Rodalies, un cop s'han adaptat totes les estacions entre Arenys de Mar i l'Empalma, a Maçanet-Massanes. Aquests trens tenen una longitud de 200 metres. Estan formats per 2 unitats de 5 cotxes. Poden transportar fins a 1.500 viatgers, i això suposa un augment important de capacitat. Inicialment, aquesta ampliació es farà sobretot als caps de setmana d'estiu, coincident amb l'augment de la demanda de la temporada de platges. Però més endavant, amb l'arribada de nous trens, es preveu també que circulin cada dia. Les andanes de les estacions ja estan totes elles adaptades per poder acollir aquests trens de màxima llargada. De l'àmbit comarcal, destaquem també que els Mossos d'Esquadra han detingut a 2 persones arran del desmantellament d'una plantació interior de marihuana a Arenys de Munt, una operació que portava mesos d'investigació. L'operatiu s'ha dut a terme aquesta setmana. han entrat i escorcollat l'habitatge després de confirmar sospites i han trobat cap a un miler de plantes i tot allò per fer un cultiu intensiu. Per tant, focus LED, ventiladors, sistemes d'aire condicionat i també filtres. També han descobert la defraudació elèctrica d'uns 5.500 euros anuals. Els detinguts són un home de 27 anys, una dona de 46, estan acusats de delictes contra la salut pública i de frau elèctric. Tots dos han quedat en llibertat després de declarar a les dependències municipals. Bé, passem ara a parlar d'altres qüestions. Tenim per endavant un cap de setmana de molta activitat. Destaquem, per exemple, que demà és Sant Antoni, però Pineda ho celebra aquest divendres. Ho farem a les 7 de la tarda amb la tradicional missa del carrer davant de la capella. Això ho ha explicat mossèn Enric Tubert a Ràdio Pineda.
1: Aquest any, com que cau en dissabte, i clar, coincideix amb les misses anticipades de diumenge, l'hem passat a la vigília. Això, quan cau en cap de setmana, hem de moure la festa, perquè la festa és dissabte, és el dia 13. Llavors la fem demà divendres, sí, a les 7, davant de la capella.
0: Com cada any, hi haurà cadires pels assistents i un cop acabada la missa es repartiran els panets de Sant Antoni, una missa que té sempre molta acceptació i que esgota sempre totes les cadires disponibles. Ramon Plaja, de Mare Nostrum, ha recordat que la capella de Sant Antoni és de propietat privada, pertany a la família Comas. Diu que al llarg dels anys la família n'ha tingut cura amb l'ajuda dels veïns del carrer. Actualment són els descendents de la família, els fills, qui han pres el relleu. Continuen amb aquesta tasca, una tradició, diu, molt arrelada i també molt estimada.
2: Això és una capella que va fer construir la família Comas. Els Comas de Plaça, que en diem, era una família de terratinents, amb potencial econòmic, i devien ser molt devots de Sant Antoni, i un any de bones collites devien decidir edificar la capella. La tenen cuidadíssima sempre. L'avi Comas l'estimava molt, la seva esposa encara és viva, i poder encara tindrem la sort de tornar-la a veure aquest any. És una dona que ja té bastants anys, està una mica delicada, però els que segur que vindran seran els fills, i segur que hi seran. I ells són els que regalen els piscolets a la concurrència.
0: Recordem la celebració de la missa del carrer Sant Antoni, per tant, és avui des de les 7 de la tarda, sempre amb molta participació i molt bon ambient. I arriba la 65a edició de l'Aplec de Sant Jaume per celebrar els 100 anys d'història de les sardanes a l'Ermita. Diumenge arriba l'Aplec de Sant Jaume, redós de l'Ermita, organitzat per Mare Nostrum, també amb l'Ajuntament de Pineda i l'Associació de Veïns de les Creus. És la 65a edició, però l'Aplec té 100 anys d'història. Ramon Plaja, de Mare Nostrum, ha recordat que es considera l'Aplec més antic de Catalunya. Es vincula amb els inicis del moviment sardanista de joves de Calella, que van començar a trobar-se a Sant Jaume abans de consolidar l'Aplec a Calella. Una iniciativa de calellencs que, com diem, es va fer els dos primers anys a Pineda. Ho ha explicat en Ramon Plaja.
2: El primer plec a Sant Jaume va tenir lloc fa justament 100 anys i va ser a càrrec de la joventut sardanística de Calella. Com que Calella mateix no tenia cap lloc adequat, van buscar un i van trobar que la font de Sant Jaume, que llavors era una font molt abundant i era un paratge molt bonic, doncs que era un lloc adequat, i van dir, el farem allà. I allà hi van fer el primer plec, i van fer el segon plec, i llavors l'Ajuntament de Calella es va espavilar i diu, home, ja que ens hem cuidat nosaltres de fer el plec, potser busquem un lloc. I van buscar els pins de Can Pelaio, que és el pati de l'Os, és allà on se fa actualment, i a partir de llavors el van seguir la joventut sardanista de Pineda.
0: L'Aplec començarà a les 10 del matí, hi haurà celebració de la paraula amb Joan Ferrer, hi haurà també sardanes i també hi haurà un dinar.
2: No hi haurà missa, però hi haurà el que en diem la celebració de la paraula. La consagració només la pot fer un capellà. Aquest any ens trobem que no en tenim. I llavors farem la celebració de la paraula, que és molt semblant a una missa. Ens la farà en Joan Ferrer, que en sap molt, i ho fa molt bé.
0: Recordeu, el dinar al preu de 15 euros, podeu comprar el tiquet a la Merceria Filigranes, també a la botiga Herbes. Hi haurà servei de bar durant tot el dia. I la confraria de Poblenou farà aquest diumenge el trasllat de la imatge de la Mare de Déu dels Dolors des de la seu de l'entitat fins a la parròquia de Sant Joan Baptista. Maria José Sánchez, que és la presidenta, diu que és un acte especialment significatiu.
3: Després de molts anys d'estar fora, pugui tornar, de molt de sacrifici, de molts anys de lluita, no només de nosaltres, sinó dels que ho van fundar, dels que han continuat, dels que han estat i han lluitat perquè la Mare de Déu tornés a casa seva.
0: Hi haurà també una missa presidida per mossèn Enric Tubert.
3: És una trobada oberta que de fe, de devoció, que totes les persones que estem i després de tants anys ens fa molta il·lusió, pues, que arribés aquest moment tan històric que per nosaltres és tan important.
0: Més actes del cap de setmana. La Coral Pinedenca celebra 36 anys amb un concert diumenge a 14:45 de la tarda a l'Espai Sara Llorenç, a la plaça de les Mèlies. Hem parlat amb la Juanita Guerrero, membre de la Coral. Diu serà el primer cop que actuen en aquest espai i estrenaran nous temes.
4: Serà la primera vegada que cantem a l'Espai Sara Llorenç. També és un concert que fem 5 estrenes, 5 cançons que no hem fet mai en altres concerts, i sobretot que el públic ens vingui a escoltar, s'ho passi d'allò més bé, gaudeixi de la música i que al final acabi cantant amb nosaltres.
0: Ha dit que sobretot serà un concert que tindrà un to festiu.
4: Amb músiques de tota mena, des d'estàndards americans, passant per havaneres, sardanes, cançons molt tradicionals, i inclús ens hem atrevit, que hem estat molt atrevits, amb una cançó de la Trinca.
0: Recordeu, diumenge, 14:45 de la tarda, a l'Espai Sara Llorenç, per tant, antiga biblioteca de la plaça de les Mèlies, concert dirigit per Mireia Tubert, amb l'acompanyament a la guitarra de Carles Camps, amb entrada gratuïta i, com sempre, es fa recollida d'aliments per Càritas. I recordeu que d'aquí a només una setmana començarà l'estiuejat de Pineda i començarà divendres que ve amb la Revolta Gegantera, un format esbojarrat i l'actuació de la Bufana Ford Street Band i els Gegants de Pineda. Després de l'èxit de l'any passat, torna doncs aquesta activitat que obre novament l'estiuejat. És també una proposta que obre, de fet, la Festa Major Petita de Pineda. Una novetat en què volen doncs que tothom hi participi. Per tant, recordeu, aquesta activitat serà d'aquí a una setmana. Reserveu-vos el divendres que ve amb aquesta activitat que us sorprendrà, que és molt animada i que l'any passat va ser tot un èxit de participació. En parlarem, lògicament, durant la setmana que ve. Per cert, que ja estan a la venda els tiquets per el sopar de revetlla de Sant Joan de la plaça de les Mèlies. L'organitza el CAU de Pineda amb el suport del Montpalau Team. La revetlla es farà el dia 23, la nit de Sant Joan. Hi haurà doncs una revetlla amb grans espectacles, música de festa i l'arribada de la Flama del Canigó. Això serà el 23 de juny, falten pocs dies, i els tiquets els podeu comprar a la botiga Herbes de Pineda. Per cert, que els nens de Pineda ja han rebut els premis del calendari d'educació viària de l'any que ve. Hem parlat amb aquests nens. Han demanat als pares que no corrin quan van en cotxe.
5: Una carretera on hi havia un cotxe en primera persona que posava que estava anant molt ràpid, doncs que tenen que tenir més cuidado amb el cotxe, que tenen que anar més a poc a poc.
6: Uns cotxes de policia, perquè si hi ha un problema que parlin amb la policia.
7: Ens he dibuixat uns nois jugant en una carretera de futbol mentre es venia un cotxe, i jo el que vull transmetre amb aquest dibuix és que no hem de jugar a la carretera a qualsevol lloc, perquè si no pot passar algun accident.
0: Són els missatges que ens han donat els nens i nenes de Pineda. Ràdio Pineda ha estat present també doncs, en aquest acte que s'ha fet a l'auditori. I també destaquem el missatge que ha volgut donar a l'agent Jordi, que és el responsable d'Educació Viària.
8: Portem 23 anys que s'està fent. No conec jo cap altre municipi, cap altre policia que faci això, aquesta activitat, i ja van 23. No deixa de ser una campanya de trànsit. És com una campanya de trànsit encobert on el que es busca és conscienciar, prevenir i reduir els accidents de trànsit.
0: I també l'alcaldessa de Pineda, Silvia Biosca, ha volgut destacar aquesta tasca que té llarga tradició a Pineda.
9: L'objectiu és aquest, conscienciar, que un bon dia vam pensar que era bona idea fer-ho a través del dibuix i de la creativitat i de la participació entre tots i totes, no? Però al final el que estem fent o intentant fer és consciència, no? Que els més petits de la casa pensin també en quin dibuix volen il·lustrar, no?
0: Veureu el reportatge sencer a radiopineda.cat, recordeu. I si aneu en cotxe, doncs seguiu aquestes recomanacions que us fan els propis nens i nenes de Pineda. I ara acabem parlant de la previsió del temps. Avui amb un dia doncs, molt assolellat, bona mar, vents fluixos, una mica de calor ja. El cap de setmana sembla que es presenta igual. Li preguntem al nostre home del temps.
1: Puja les temperatures en zones interiors, però encara contingudes. Aquí a l'Almeresme doncs, voltarem cap als 24 graus i amb vents fluixos a la tarda una mica de brisa de garbí. I el cap de setmana els podem englobar en un paquet perquè tindrem uns dies de sol. En temperatures més altes, les mínimes ja no baixaran tant, seran més càlides i màximes més cap als 25 graus. Aquí a l'Almeresme, en zones interiors, demà pugen de forma clara i aquí, doncs, voltant dels 24 als 26 graus, amb brises. Dilluns, dimarts, dimecres, doncs, seguirem amb temps estable i de calor. I ens acostarem ja a les vísperes de Sant Joan amb calor, perquè la massa càlida que estarà afectant l'entorn peninsular i mediterrani occidental pot realçar, pot revifar i pot estendre fins i tot cap a altres punts del continent i la calor la setmana que ve doncs, no ens abandonarà. Això voldrà dir que en els dies més llargs de l'any doncs, la calor es deixarà sentir de valent perquè a més de la massa càlida que s'aprecia bastant contundent doncs, a més coincidirà amb els dies més llargs de l'any. I això farà doncs, que les temperatures doncs, siguin realment altes. Molts valors de 30-35 o més en zones interiors. Setmana que ve i aquí, doncs, 26, 27, 28, la calor apretarà.

0: Sortim a Ràdio Pineda.
1: Avui al Sortim us proposem gaudir de Pineda des del cor de les seves tradicions. Arriba el 65è aplec de Sant Jaume, l'aplec petit i eixerit, al voltant de l'ermita, amb misses, sardanes i el tradicional dinar popular.
2: Hola, molt bon dia. Soc en Josep Massaguer, molt vinculat a l'aplec de Sant Jaume, ja que la tercera temporada, junt amb els veïns del barri de les Creus, vàrem tornar a reprendre perquè aquesta diada fos ben sardanista. És molt interessant l'aplec al bosc de Sant Jaume, ja que és un aplec petit i eixerit, tal com va dir aquell mossèn de les Creus. Certament és petit i eixerit, però que molt eixerit. Al matí ja sabeu que s'hi pot fer la celebració de la paraula a la capella, després les sardanes, per bona copla, i pels qui es vulguin quedar a dinar, doncs un bon arròs. Totes les persones de Pineda que hi vulguin assistir ja ho saben. Diumenge 14 de juny, tothom cap a l'aplec de Sant Jaume. Moltes gràcies.
1: Avui en parlarem amb els seus organitzadors, amb Mare Nostrum. També ens fixarem en la temporada d'estiu de sardanes i de la tradicional missa a l'ermita del carrer Sant Antoni. Sortim!
0: Sortim a Ràdio Pineda.
1: Darrere de totes aquestes tradicions hi ha la feina de l'associació Mare Nostrum, que amb l'Ajuntament de Pineda vetllen perquè actes com aquest aplec de Sant Jaume, les sardanes o la missa al carrer Sant Antoni no es perdin i continuïn ben vius any rere any. Avui en parlem, ens acompanya el Ramon Plaja i el Quim Estol de Mare Nostrum. Bon dia, benvinguts.
3: Bon dia, Olga.
1: Què tal, com esteu?
3: Bé. Molt bé.
1: Bé. Ara en Quim feia temps que no el veiem. En Ramon de tant en tant el fem venir, però en Quim Estol, clar, en qualitat de Mare Nostrum...
4: Sí, fa poc temps que hi soc.
1: Fa poc que t'has incorporat, no? Mm-hmm. Què ha fet que t'hagin atrapat la gent de Mare Nostrum?
4: Doncs mira, aquest coquet que hi ha dintre de cada un per fer coses pel poble i col·laborar.
1: Mm. Bé, comencem a parlar d'aquest aplec. Hi ha moltes qüestions, temporada sardanista, la missa al carrer Sant Antoni, que es fa justament aquesta tarda. És una part molt bonica que volem compartir, la deixarem pel final. Ens centrem, si voleu, parlant de l'aplec de Sant Jaume. És el 65è aplec que tothom coneix com l'aplec petit i eixerit.
3: Bé, perquè és un aplec només s'hi fa una audició de sardanes. Normalment els aplecs s'hi fan diverses audicions. Per exemple, a Calella, Calella, que és el gran aplec de Catalunya, l'aplec pairal de Catalunya, doncs venen quatre coples. El dia principal, quatre coples. El dia abans, dues coples. L'altre dia abans, una copa. Vull dir, és un gran aplec. Nosaltres tenim una sola copla i una sola audició de sardanes i és un aplec petitó. I per això diuen l'aplec petit i eixerit, que em sembla molt bé que ho digui. Em sembla molt bé.
1: Petit i eixerit, però molt estimat també. És un aplec molt estimat a Pineda.
3: Tu, Quim, hi has anat moltes vegades al aplec de Sant Jaume?
4: Sí, pràcticament cada any.
1: I què fa que cada any hi vagis, Quim?
4: Bé, trobam amb els amics, les sardanes... i també perpetuar, per entendre'ns, una efemèride que fa molts anys que es va fent, perquè, oi, Ramon, són els 60 anys de plecs, però no pas l'inici, que fa
3: no,
4: molt més.
3: No. Mira, jo tinc la primera vegada que hi vaig anar com a ballador, tenia 15 anys, vol dir que era l'any 42 i 15, 57. Tinc una foto amb dos amics més, allà sota la torre de Sant Jaume, que va ser el primer plec que vaig anar a ballar sardanes, i d'això, esclar, doncs fa 69 anys, aquesta primera vegada que hi vaig anar jo. Però s'ha de dir, hi ha molta gent que ja ho sap, però s'ha de dir que el primer plec a Sant Jaume va tenir lloc fa justament 100 anys i va ser a càrrec de la joventut sardanística de Calella, perquè llavors les sardanes es començaven a escampar per tot Catalunya i Calella, molt més important que Pineda en tots sentits, doncs ja es va fundar una associació sardanista i ells van decidir muntar un aplec. I com que Calella mateix no tenia cap lloc adequat, van buscar un i van trobar que la font de Sant Jaume, que llavors era una font molt abundant i era un paratge molt bonic, doncs que era un lloc adequat, i van dir, el farem allà. I allà hi van fer un primer aplec, i van fer el segon aplec, i llavors l'Ajuntament de Calella es va espavilar i diu, home, ja que ens hem cuidat nosaltres de fer l'aplec, potser busquem un lloc. I van buscar els pins de Can Pelayo, que és el pati de l'Os, que és allà on se fa actualment. I a partir de llavors el van seguir la joventut sardanista de Pineda.
1: L'aplec de Calella, l'aplec pairal, és gairebé centenari. Fa pocs caps de setmana que s'ha celebrat. Però clar, aquí no ens quedem curts. És el 65è aplec, Ramon, però ens deies que 65 aplecs, però no anys.
3: No, anys 100.
1: 100 anys.
3: L'any 1926... Bé, sí, 1926 va ser el primer plec que es va fer allà, organitzat per l'agrupació sardanista de Calella.
1: Clar, amb els anys ha anat passant per diverses mans aquest aplec, a dia d'avui el coneixem pel que organitzeu la gent de Mare Nostrum, i hem demanat que tireu de contactes de persones, famílies, que en són moltes, que van cada any a celebrar aquest aplec, l'aplec de Sant Jaume. Hem volgut començar el programa amb un missatge del Josep Massaguer, i seguim també amb el missatge que escoltarem ara del Josep Cassola, que jo crec que capta també tota l'essència, no?, d'aquest aplec de Sant Jaume. L'escoltem.

0: Bon dia a tothom. Com tots sabeu, aquest proper diumenge se celebra el 65è aplec de Sant Jaume, per molts conegut com l'aplec petit i eixerit de les nostres contrades. Què voleu que us digui? L'aplec de Sant Jaume no només és un punt de trobada de sardanistes, sinó que és un punt de trobada de totes aquelles persones que per un dia volen gaudir de la natura escoltant i ballant-les. És una trobada de poble, d'amics, de família. Per un costat tenim la família Mateu, que sempre ha tingut cura de mantenir la capella neta, ordenada i engalanada. Per altra, l'associació Mare Nostrum, que se n'encarrega de que l'esplanada estigui amb les màximes condicions per poder puntejar les sardanes. I si en tercer lloc tenim a la gent del barri de les Creus pendents de l'avituallament, pendents de que a l'hora de dinar l'arròs doncs faci un olor que només en ensumant ja queda estip, doncs jo crec que no es pot demanar res més. Per altre costat, aquest entorn de Sant Jaume podríem dir que és un auditori natural. No hi ha cap tipus de contaminació acústica. La cobla, ella mateixa, disfruta perquè la gent escolta cada un dels sons de les notes de cada instrument. Què voleu que us digui? N'he ballat moltes de sardanes de fa molts anys, espero que en balli moltes més, però és que entre sardana i sardana, que la pots fer petar una estona i t'asseus i les escoltes i disfrutes igual. Es gaudeix l'aplec cadascú de la seva manera, però t'enganxa amb ganes de tornar-hi a l'altre any. Que l'aplec de Sant Jaume és una diada, és una molt bona diada per gaudir de les sardanes, de bona companyia i de bon dinar. Que tinguem tots un bon aplec de Sant Jaume.
1: Bé, en Josep Cassola és jove. Tot i ser un veterano de l'aplec, és jove. I ell coneix les últimes etapes de l'aplec de Sant Jaume. Però abans n'hi havia hagut d'altres. Aquesta de fa 100 anys, que jo he explicat abans. Després hi va haver fins a la Guerra Civil. Es van anar fent aplecs fins a la Guerra Civil. Durant la Guerra Civil va desaparèixer. A la postguerra, l'únic aplec que va seguir la postguerra en tot Catalunya va ser el de Calella. Per això és el gran aplec pairal de Catalunya, perquè en punt acabada la guerra van tornar a fer plec a Calella. A Calella hi havia uns falangistes amb molt de poder i amb molta influència i que també eren sardanistes. I llavors van tirar endavant la plec de Calella burlant una mica doncs tot el que el règim representava. Bé, després va venir una altra època que eren els anys 50. Jo ja hi vaig començar a anar com a ballador i també es van fer durant 7 o 8 anys l'aplec a Sant Jaume. Fins que, però esclar, ells el feien a la primavera i un any els hi plovia i l'altre any els hi tornava a ploure i bueno, es van cansar de tanta pluja i van plegar de fer l'aplec. Era una època que recordo. I en recordo un de plec, una mica de forma nebulosa, però és curiós, perquè era la postguerra, l'any 1948. Misèria no em deixis. No hi havia diners per llogar copes. I, sabeu què van fer a Sant Jaume? Doncs van llogar una copla de tres quartans, que en deien, que era dos músics. Un que tocava el flabiol i el tamborí i un altre que tocava el sac de gemecs, que era com una gaita. Aquests dos músics eren els germans Mollfulleda de Can Parissó de Santa Susana. I jo recordo que el meu pare m'hi va portar en l'aplec. Em va comprar una paperina de coets i ballanes i pinyons, me'n recordo perfectament, i que jo vaig sentir aquest home del flabiol i l'home del sac de gemecs tocant sardanes a Sant Jaume. Això poca gent se'n recordarà, perquè estem parlant de 78 anys, però vull dir que hi van haver plecs més petits encara. No hi havia ni una copla. És el record més antic que tinc jo de l'aplec de Sant Jaume.

0: Avui fem memòria viva d'aquest aplec de Sant Jaume. 100 anys ja, tot i que és el 65è aplec, però un aplec petit, eixerit, molt estimat per la gent de Pineda. I en Quim Estol, que ens deia, no?, que jo hi pujo també cada any, no?, vaig a celebrar l'aplec. Clar, què el fa tan especial? Què el manté tan viu que cada any doncs, la gent va a l'aplec de Sant Jaume?
1: És que és un lloc entranyable, realment. La Font de Sant Jaume, malgrat que ara no regi, però era un lloc assidu per tota la canalla que en aquells temps, veritat, anàvem a passejar. I bé, i encara que només sigui per la nostàlgia d'aquella font que brollava fresca i regalada, Ramon?
2: I tant.
1: Bé, doncs s'ha mantingut.
2: Amb una abundància d'aigua que hi havia.
1: I tant.
0: Clar, i ara, aquests últims anys, no?, que la pleca es continua celebrant, que continua pujant gent, persones que no fallen mai, d'altres que relativament fa poc han descobert, no?, aquest aplec i tot l'esperit que desprèn l'aplec de Sant Jaume. Clar, jo per això et preguntava, no?, què fa que cada any aneu pujant, què hi ha tan especial, no?, en aquest aplec. Molta gent que coneixeu, òbviament, no?, i que aneu parlant amb uns i altres, però clar, aquesta tradició d'anar-hi anant cada any, sí. Què us empeny a anar-hi?
1: L'indret jo diria que és una mica màgic. Està arrecerat del que és el vent de Marina, també està encabit en allà en aquella plaça, hi ha l'ermita de Sant Jaume, i bé, tot fa que sigui un lloc realment atractiu, eh?
0: Quim, ara que deies l'ermita de Sant Jaume, per qui no l'hagi vist, com és aquesta ermita?
1: Bé, doncs una anècdota, jo m'hi vaig casar en allà, o sigui que Déu-n'hi-do, no? és petitet, és una ermita.

0: família? Ramon.
1: La família Vila. Aquí jo he conegut a l'avi, que era en... ara no recordaré el nom, el pare de la Carmen i de la Montse, que són les seves hereves. Doncs ell era el que sempre va donar la mà estesa a tothom que volia organitzar la pleca Sant Jaume. O sigui que és un home que en Soms li va arreglar una sardana que porta el seu nom, i que nosaltres, en homenatge a ell i en homenatge també al mestre Soms, cada any la toquem, aquesta sardana. Ara recordo l'avi de Sant Jaume, l'avi Mateu, l'avi de Sant Jaume. Cada any li toquem la sardana, la família Vila. I sempre va bé perquè és una família que l'ha protegit, aquesta ermita Pinyà. Hi ha altres ermites que hi ha hagut molts actes de vandalisme, els han destrossat d'una manera horrorosa, i aquesta no, aquesta sempre s'ha mantingut intacta, perquè aquesta gent la vigila, la cuida i la mima.
2: L'ermita de Sant Jaume, que és aquesta petita joia que trobem i que descobrim molts, no?, quan anem a Sant Jaume, i en aquest cas a la pleca és quan llueix amb la seva màxima esplendor, no? Clar, hem parlat de l'ermita i hem parlat també d'aquest entorn tan apreciat que deia en Josep Cassola és un auditori natural.
1: Sí, sí, perquè allà on toca la copla és un escenari voltat de bosc i té la forma d'auditori. I la sonoritat també és important. Sí, sí.
3: Sortim a Ràdio Pineda.
2: Bé, l'aplec de Sant Jaume, que se celebra aquest diumenge, és una trobada molt estimada, però també és cert que sovint veiem persones grans, gent gran. Clar, ara fa pocs dies, quan se celebrava la jornada d'entitats, ho comentàvem també aquí a la ràdio, no?, amb aquestes noves generacions, el relleu generacional de les entitats, no?, en aquest cas amb un aplec tan històric com és l'aplec de Sant Jaume, creieu que hi ha risc que amb els anys es vagi perdent, que no hi hagi suficient relleu com per seguir organitzant aquest aplec?
1: Sí, el risc hi és, segur.
4: Sempre.
1: Segur, perquè les noves generacions, primer que la sardana ja no és el seu. Perquè per més que ens hem esforçat...
2: Ara anava a dir, mira que heu fet intents.
1: Ens hem esforçat moltes vegades a fer cursets de sardanes a les escoles, però no és el que els hi va, la mainada d'ara no és el que els hi va, la sardana. I llavors això es pot perdre, sí. Perquè una vegada els vells ja no puguem anar-hi de cap manera, pot tirar una mica aquesta plaia. Però pot ser que les coses canviïn, perquè ara fa 50 anys, per exemple, doncs hi havia una escassetat de músics de copla, i teníem por que deixessin d'haver-hi músics de copla i ens quedéssim sense copla. Doncs no, ara n'hi ha més que mai. Hi ha escoles de música i de copla en molts llocs de Catalunya, i ara hi ha més músics que mai. I això farà que no es perdi la sardana, perquè més important que el ballador són els músics. Costa fer un músic, un ballador no gaire. Per tant, la sardana ja la tenim assegurada. Ara, el ballador pot ser que passi una època que no hi hagi gaire, després torni posar de moda, vés a saber per què, i serà més fàcil fer balladors que no pas fer músics.
2: Home, els tiets amb el coti per coti ja van fer una bona empenta.
1: Sí.
2: No?
1: Sí. Almenys... El boilet saben el que és una sardana.
4: Sí. De fet, va ser la flor de l'estiu, eh?
2: Exacte, va, convé... flor de l'estiu, però aquí a la ràdio encara mantenim ben viva aquesta flor, que de tant en tant sí. Ens agrada molt. A més, té aquest esperit també tan festiu, que la sardana, quan comença a puntejar i agafar ritme, aquí també el to és més festiu. Clar, jo us preguntava això pel fet del relleu generacional, també per encomanar una mica aquest esperit, no?, del que significa l'aplec, de tota la història que té aquest aplec de Sant Jaume, i una mica quin seria el missatge, què és el que us agradaria dir a les noves generacions per tal que no es perdi aquest aplec.
1: Sí, és un tipus de disfrutar totalment diferent al que tenen ells ara. Ara estan enganxats terriblement en els mòbils, enganxats en els videojocs, i això és els té atrapats. Un aplec és el contrari de tot això. És disfrutar de l'aire lliure, disfrutar de converses amb els amics. No sé si tenen masses de

0: converses ara entre ells, entre els amics, els joves d'ara, no sé, què en penses tu, Guim?
1: Sí, sí, és una mica, diguem-ho així, és complicat. El que passa que jo crec que no cal perdre l'esperança ni tirar el barret al foc, que deia la meva àvia ahir. Certament, com dius, aquest és l'arrel, veritat, de que els aplecs vagin a la baixa, però si la joventut és capaç de veure en l'aplec un punt de trobada, un punt de reunió, un punt de, jo què sé, lúdic també, perquè hi dinem, si dina i tal, jo crec que no es perdrà, perquè malgrat tot l'ésser humà és sociable i necessita trobar-se, necessita veure's, i si, per exemple, els geganters ara van aquí, ara van allà, ara van més allà, més minoritari que els geganters, per entendre'ns, pràcticament no hi ha res, per entendre'ns, oi? I jo crec que als aplecs, si se li dona aquesta volta, i el jovent descobreix aquesta possibilitat, que, bueno, que sempre hi és, doncs jo crec que no morirà. Perquè la sardana és una bona excusa per trobar-te, i més ballar és... O sigui, el ball és extrovertit, Ara que la joventut és tan introvertida arran dels mòbils i les xarxes socials i d'això, jo crec que aquest contrapès d'extroversió que facilita la sardana ho pot facilitar, això. O sigui que jo estic molt esperançat.
2: Un aplec de Sant Jaume, que hi ha molta gent que hi puja per tradició, perquè cada any per aquestes dates és tradició a la família, no?, que ens anarem tots cap a l'aplec de Sant Jaume, i d'altres que aquí podríem aprofitar la gent jove que animar-los que vinguin, perquè en allà es poden crear moments també, i aquests moments que es creen, quan són agradables, quan t'ho passes bé, això fa que l'any que ve en vulguis més, i així es va construint, no?, una tradició també familiar que pot fer mantenir també aquest aplec, no?
0: Mm-hmm. Una cosa que ja aquest any hem perdut és la missa. No hi haurà missa, però hi haurà el que en diem la celebració de la paraula.
2: Què és la celebració de la paraula?
0: És com una missa, excepte la consagració. La consagració només la pot fer un capellà. Mm-hmm. I de capellans, com que cada dia n'hi ha menys, doncs aquest any ens trobem que no en tenim. I llavors farem la celebració de la paraula, que és molt semblant a una missa. La celebració de la paraula ens la farà en Joan Ferrer, que en sap molt, i ho fa molt bé.
2: I a continuació les sardanes, no?
1: Sí. Això.
0: La cobla principal de Banyoles, que ja serà el tercer any, sembla que és el tercer any que ve ja, és una cobla jove, molt jove, i amb molta empenta, i venen amb molta il·lusió aquí a Pineda. I ens fan passar una estona molt agradable.
2: L'audició de sardanes amb la cobla principal de Banyoles... I per les persones que després es vulguin quedar a dinar, també poden fer-ho, no?, amb aquest arròs que ja sabem que cada any té molt d'èxit.
0: Sí, ho fa un noi de Sant Esteve de Llémena, i té la mà trencada i el fa molt bo, fa molt bo.
2: Això cada any ens ho dius, Ramon?
0: Sí, pare, llavors, com que hem hagut de tancar, ahir vam haver de tancar el dijous, hi ha el tema dels tiquets, però si algú vol venir, que pregunti, que potser encara hi serà possible.
2: Per quantes racions calculeu?
0: 100.
2: 100 racions. Sí.
1: Una bona paella.
2: Doncs amb la rossada, amb aquest dinar popular, es tancarien aquests actes, no?, de l'aplec de Sant Jaume, i després la tertúlia, que sempre feu allargar la sobretaula, i a l'hora de marxar sempre hi ha aquell moment que mai es troba el moment de marxar de Sant Jaume, no?
1: I tant.
2: Com són les sobretaules allà?
1: Bé, hi ha una repassada general a tota la xafarderia de l'any.
2: Sí?
1: Sí, home, i tant. S'aprofita.
0: Llargues, les sobretaules, molt llargues. Mm-hmm. Clar, després, si dines bé, després d'un bon dinar, es presta una conversa llarga.
2: És l'aplec de Sant Jaume, no marxeu, el Ramon i el Quim. Escoltem també el missatge que ens ha fet arribar l'Anna Ortega, la presidenta de Mare Nostrum. Són els que hi organitzen, juntament amb l'Ajuntament i amb altres entitats de Pineda, aquest aplec de Sant Jaume. Dic que no marxeu perquè hem de parlar encara de la temporada sardanista d'aquest estiu, que és a punt de començar, i també de la missa al carrer Sant Antoni. Però primer anem a escoltar l'Anna.
3: Hola, bon dia. Soc l'Anna Ortega, president de l'Associació Cultural Mare Nostrum i una enamorada de la nostra plec, de la plec petita i eixerida, la plec de Sant Jaume, que aquest any ja compleix la 65a edició. Què dir de la plec? Doncs, doncs que és la plec de Pineda, la plec de tots els pinedencs, tota la gent que ens estimem la nostra dansa, la sardana, i que tenim el gran privilegi de poder gaudir-la en un entorn privilegiat. L'esplanada de Sant Jaume. Any rere any hem anat creixent tots una mica a redós de la sardana i a redós de la plec de Sant Jaume, que ens desperta un sentiment especial perquè és la nostra plec. Perquè és la nostra plec i no podem deixar d'estar-nos, de pujar, de gaudir de la companyia de tots els pinedencs i pinedenques que venen, de gaudir de la rossada, que cada any és més bona i més gustosa, de compartir xerrades, de compartir vivències. És potser una mica el punt de trobada, el primer punt de trobada de tots els sardanistes de l'any, que hem fet aquesta pausa tan llarga i que ens costa tant de passar de l'hivern sense ballar sardanes, i amb la plec de Sant Jaume tenim el tret de sortida de les audicions de sardanes de l'estiu. Veniu a la plec perquè ens trobareu a tots els que ens estimem la sardana, que tots som amics, que tots ens coneixem, els que no han vingut mai que vinguin, que de seguida els obrirem els braços i formaran part de la nostra família, i bé, doncs a gaudir de la plec de Sant Jaume.
4: Sortim a Ràdio Pineda.
2: La plec de Sant Jaume amb l'audició de sardanes amb la Cobla Principal de Banyoles, i la sardana justament és el que també Mare Nostrum fa molts anys que hi aposten per mantenir viva també la tradició d'anar a ballar sardanes a la plaça Les Mèlies els diumenges tarda vespre. Aquest any també hi haurà temporada sardanista aquest estiu, Ramon i en Quim. Quan comenceu i una mica doncs això, no? Aquest esperit de mantenir també aquesta temporada sardanista a Pineda.
0: Sí, comencem per Sant Joan petit, que diem, el 24 de juny, i acabarem el dia 11 de setembre, que és la diada. O sigui que seran un total 12 audicions d'estiu. Hi haurà una última audició per Nadal, bueno, el 27 de desembre, que serà el que farà 13, i el de Sant Jaume serà el 14. O sigui que fem 14 audicions de sardanes durant l'any.
2: Les feu els diumenges, manteniu l'hora, no?, més o menys, a cada any?
0: Sí. L'hora és a 2:15 del vespre, menys el primer dia, que es fa a les 7 de la tarda, perquè venen els geganters... I
2: per Sant Joan, estem parlant?
0: Sí, s'allarga
2: una mica. El dia 24.
0: Uh-huh. I llavors l'últim dia, que ve, que és per Sant Joan Gros, la primera Sant Joan Petit, l'última Sant Joan Gros, que també la fem a les 7 de la tarda, i aquesta la fem a la plaça Sant Pere Pescador. Totes les altres a la plaça Les Mèlies.
2: Clar, cada any, en aquesta temporada sardanista, audició de sardanes que acull la plaça de les Mèlies, amb molts balladors, amb gent molt, molt amant de la sardana, i també amb cobles molt importants que venen a Pineda i que repeteixen també a Pineda.
0: Sí, sí. Sí, hi ha cobles de categoria, totes dintre de la província de les comarques de Barcelona. Per exemple, hi ha la principal de Llobregat, que és de les millors, la ciutat de Cornellà, la Juvenívola Sabadell, després de les comarques de Girona hi ha la Bisbal Jove, hi ha la Copla, i en ve una de nova aquest any, que no la coneixem directament, que és la Copla Nova Vallès. Després tenim la principal de Cassà, que és una que ens ve al principi i al final de la temporada. Bé, la Copla Xaloc, la Copla Moreneta, la Copla Genissenca de Taradell, la ciutat de Granollers, la Copla Xaloc... Bueno, un munt de coples.
2: Un munt de coples que... Mira, ara ja anaves anomenant les coples i anava pensant temporada sardanista i una temporada de veneres amb els millors grups de veneres, perquè a la programació de l'Estiueja ve un grup de veneres molt jove però que canten tant i tan bé que jo pensava, home, temporada sardanista, per què no una temporada de veneres? No us animaríeu, Ramon?
0: No.
2: A organitzar-la, no?
0: No, no, a veure, em diré per què. Mare Nostrum estem a tope. És clar, Mare Nostrum vam néixer per salvar les sardanes de Pineda que se n'anaven en oris. Vam començar amb sardanes, però després què vam fer? Després vam fer conferències,
2: sí, les xerrades,
0: després vam fer concerts, sí. Després vam fer excursions culturals, després quan a Pineda hi ha problemes ens criden, el Pati de Sant Jaume també deixaven de fer-ho, home, agafeu-ho, vam agafar el Pati de Sant Jaume, la missa de Sant Antoni, també hi havia problemes perquè l'organitzaven els veïns del carrer Sant Antoni, que no eren cap entitat legalment constituïda, i l'Ajuntament va dir, vosaltres no la podeu fer. Llavors els veïns de Sant Antoni van dir, home, si Mare Nostrum ens ajudés, esclar, ja anem agafant coses, però tenim un límit, I estem a tope.
2: És important que les entitats tinguin feina, perquè això també les mantenen molt, molt actives, i res, ens quedem amb la temporada sardanista a Pineda, assegurada també aquest estiu. I ara que ho comentaves, aquesta missa del carrer Sant Antoni, no?, que justament la feu avui, tot i que demà dissabte és quan se celebra Sant Antoni.
0: Sí, és el que dèiem de l'escassetat de capellans. Esclar, si l'haguessin fet el dissabte, el mossèn a aquella mateixa hora fa missa a la parròquia. No tenim mossèn. I llavors vam decidir, d'acord amb la família Comas, amb els veïns de Sant Antoni, vam decidir fer-la la vigília el dia abans, i llavors el mossèn pot venir el dia abans. I farem la missa com sempre, però la vigília de la Diada del Sant.
2: La missa de Sant Antoni, del carrer Sant Antoni, també és una tradició a Pineda molt arrelada, sobretot pels veïns i veïnes, no?, que viuen en aquest carrer, el carrer Sant Antoni, però també de Pineda en general, perquè tothom amb els anys se l'ha anat fent seva també aquesta missa.
0: Sí, perquè aquí Pineda,
2: no?,
0: és un poble que hi havia molta devoció a Sant Antoni, no sols a Pineda. Tu no sé si ho recordaràs a casa teva, però jo recordo la meva àvia, una expressió que deia: Sant Antoni ens valgui. Quan tenia un moment d'apuro, un moment difícil, Sant Antoni ens valgui. O una altra expressió que jo havia sentit als meus avis també, Sant Antoni gloriós.
1: Aquesta era la
2: aquesta,
1: que
2: jo... Aquesta, aquesta la coneixia
0: Sant
2: també.
0: Sant Antoni gloriós.
2: Sí, sí.
0: Doncs això eren expressions que en aquella època, que la religió estava més incardinada en la vida civil, doncs esclar, Sant Antoni era un sant que les noies li posaven espelmes per trobar promès. Sant Antoni de Pàdua, ara que jo l'he investigat una mica, era un sant portuguès i es deia Ferran, i va estudiar amb els frares agustins i es va fer frare agustí, i era un canonge d'una canongia d'agustinians, i va passar que llavors, per aquella època també va sortir l'ordre dels franciscans. Sant Francesc d'Assís va fundar un ordre que doncs ens alçava la pobresa i la humilitat i la predicació de l'Evangeli. I en aquella època van anar uns missioners franciscans al Marroc, els van torturar i els van matar. I quan se'n va enterar el Sant Antoni, que llavors era un frare agustí, diu, doncs jo ara em faré franciscà. I vull anar a predicar allà mateix on t'han torturat i matat aquests franciscans. Es va fer franciscà i se'n va anar al Marroc. Però allà es va posar malalt i el van haver de tornar cap a Lisboa. Quan tornava una tempesta, va desviar la ruta de la nau i va anar a parar a Sicília. I a Sicília es va recuperar de la seva malaltia i va dir, home, que soc Itàlia, vull anar a conèixer Francesc, que no era sant encara llavors. Vull anar a conèixer Francesc d'Assís, i sí, sí, va anar a Assís a conèixer Sant Francesc, i li va dir, molt bé, vols ser franciscà, queda't aquí, però primer dedica't un parell d'anys als estudis, i quan estiguis ben preparat t'enviaré a predicar. Va veure que era Sant Francesc, va veure que Sant Antoni era un...
2: Tenia potencial, no?
0: Un frare amb molt de talent,
2: sí, sí.
0: I el va fer superior de tots els franciscans del nord d'Itàlia. I ell es va establir a Pàdua, i allà doncs va començar a predicar a la gent, es veu que no hi tenia una facilitat de paraula que enamorava la gent, i tothom el seguia, i tothom, Antoni, Fra Antoni, Fra Antoni, Fra Antoni, i el van començar a reclamar quan tenien apuros, i ell els hi resolia, i va començar a dir que feia miracles, i aquell home cada dia era més popular, fins que el bisbe va agafar gelos i el va cridar. Va cridar a capítol i va dir, escolteu, Fra Antoni, molt bé que prediqueu, però fer miracles s'ha acabat, No vull més miracles aquí a Pàdua. Entesos? Entesos, eminència. Entesos, senyor bisbe. L'endemà anava caminant pel carrer i veu que cau un palet de dalt d'una bastida de l'Olimpís, veu que cau i para, que vaig a demanar permís a veure si puc salvar la vida. I el va deixar entre cel i terra, se'n va anar a veure el bisbe i diu, escolteu, tinc un paleta penjat entre cel i terra que no m'atreveixo a salvar-lo perquè vos em vau prohibir fer miracles. Ves en nom de Déu, salva el paleta i no m'atabalis més. I per això és el patró dels paletes, Sant Antoni.

0: Escolta, la missa Sant Antoni del carrer Sant Antoni, que és aquesta tarda, a quina hora es fa la missa?
1: A les 7.
0: A les 7 de la tarda.
1: I tothom que hi hagi, que hi vagi, podrà disfrutar del piscolet, que són uns pans que el capellà beneeix acabat la missa i llavors es reparteixen entre els assistents. Bueno, fan panets petits, eh?
0: I per què es donen aquests panets?
1: Bé, es veu que és tradició. És tradició de Sant Antoni, poder, ho feia allà a Pàdua, de repartir menjar pels pobres, suposo que deu venir això, perquè el curiós de Sant Antoni és que va morir 35 anys, eh? I a Pàdua només hi va passar 2 anys, eh? I en 2 anys va aconseguir aquesta fama mundial que té de sant i de sant miracler, diguem, de sant que fa miracles. De fet, l'Església el va fer sant de seguida, eh?
0: I ves per on, que porta el nom d'un carrer de Pineda, però també altres carrers, no?, de Catalunya i del món, amb diversos noms, amb diversos idiomes, no?, el carrer
1: sí.
0: Sant Antoni.
1: Sí, s'ha de dir que el nom del carrer Sant Antoni ve de la capella de Sant Antoni.
0: Sí, clar.
1: Que això és una capella que va fer construir la família Comas. Els Comas de plaça, que en diem, era una família terratinents, amb potencial econòmic, i devien ser molt de bons de Sant Antoni, i un any de bones collites havien decidit edificar la capella, que en aquells moments es va edificar fora portes. Pineda es tancava, això ja ho heu comentat alguna vegada, quan venia el vespre, una porta. Aquí on hi ha la capella Sant Antoni, hi havia una porta, allà es tancava, i aquí on hi ha l'impremta Rodríguez, una altra porta. I quan es feia fosc, tancaven les portes, i si ho arribava tard, ja no podia entrar. Llavors, si venia de la part de Malgrat, es podia refugiar a l'ermita. Si venia de la part de Calella, hi havia un hostal, i si tenia cèntims, es podia refugiar a l'hostal. Però les portes estaven tancades. I aquesta capella, esclar, llavors va donar nom al carrer. Després va ser el carrer de Sant Antoni.
0: I una capella també molt cuidada, molt estimada,
1: sí.
0: Que sí, Ramon?
1: La família Comas també hi té molta cura, l'estimen
0: sí,
1: molt,
0: sí.
1: Aquesta capella, i és una... vaja... La tenen cuidadíssima, sempre. L'avi Comas, que jo el vaig conèixer i vaig tenir una bona amistat, l'estimava molt, la seva esposa encara és viva i poder encara tindrem la sort de tornar-la a veure aquest any. És una dona que ja té bastants anys i està una mica delicada, però els que segur que vindran seran els fills. Els fills solen venir sempre. I fins ara ella també havia vingut. I abans ell també, no? Venien tota la família. I segur que hi seran. I ells són els que regalen els piscolets a la concurrència.
0: També imagino que molt estimats pels veïns i veïnes, no?, del carrer Sant Antoni.
1: Sí.
0: Deuen tenir, no sé, ara pensava, ostres, evidències, records, no?, de la família d'aquesta senyora.
1: Sí, els veïns de la capella, doncs...
0: Els... Clar, que els han conegut i els han tractat.
1: I encara els tracten, sí.
0: I encara els tracten.
1: Sí, una doncs... família molt estimada, Pineda.
0: Doncs des d'aquí els hi enviem també, li enviem una salutació ben cordial i res, estaríem parlant hores i hores, però és que hem acabat ja gairebé el nostre temps. Avui hem volgut tocar una miqueta tots els temes que organitza Mare Nostrum, que per això els hem fet venir cap a la ràdio per parlar de l'aplec de Sant Jaume, també de la temporada sardanista a Pineda i en aquest cas doncs d'aquesta missa, no?, del carrer Sant Antoni aquesta tarda per celebrar també la festivitat de Sant Antoni. Clar, tot això es fa gràcies a l'empenta i la il·lusió i l'esforç de persones, no?, que hi ha al darrere, tota aquesta gent que formeu part de Mare Nostrum, amb la col·laboració d'entitats, el suport de l'Ajuntament, que és important també.
1: És important i s'ha de dir. Fas bé de dir-ho, que a mi ara em havia passat, i s'ha d'agrair, eh? Sense el suport de l'Ajuntament no ho podríem fer, això, perquè ells són els que posen les cadires, les taules, bé, tota la infraestructura i la logística ho posen ells.
0: I l'experiència que la posa en Ramon, que sempre que hem de tractar d'aquests temes més històrics li demanem consell amb ell i el convidem aquí a la ràdio, que en sap un munt, i això sí que no es paga ni amb diners, Ramon. Per tant, moltes gràcies per haver vingut, pel teu temps, per tota aquesta experiència compartida que avui també doncs, hem convidat en Quim Estol, fa molt poquet que forma part de l'entitat de Mare Nostrum, però vaja, que un es posa a les piles ràpid.
2: Sí, i tant.
0: Quim?
2: Hi ha un ambient fantàstic.
0: I un ambient fantàstic. Gràcies per haver vingut, que vagi molt bé l'aplec i tots els actes que tingueu previstos i res, i un bon estiu, perquè com aquell qui diu, ens queden ja els últims programes de la temporada abans d'agafar vacances.
1: Moltes gràcies pel vostre acolliment, Olga.
2: Moltes gràcies.

Ràdio Pineda ha recollit el testimoni de la mestressa del gos que va morir malauradament per l'atac d'un altre gos aquesta setmana a Pineda. Recordem que la policia local de Pineda ha decomissat aquest gos considerat potencialment perillós després d'un greu incident ocorregut a la plaça d'Orient que va generar també una gran preocupació entre els veïns. Recordem que el gos potencialment perillós va acabar amb la vida d'un altre gos i la seva propietària va resultar ferida per mossegades. Ràdio Pineda ha recollit el seu testimoni i ens ha explicat que està aterrida per la situació que li ha tocat viure. Recordem que la policia local ha informat que ha redactat un atestat judicial per lesions d'imprudència. Ha estat posat en mans dels Mossos d'Esquadra. Ara, l'antic propietari del gos haurà d'assumir les responsabilitats penals i també administratives. I a tot això encara hem de sumar un altre cas que ha passat justament a Palafolls. Un gos potencialment perillós ha matat un altre gos de companyia i ha ferit el seu propietari, com diem, a Palafolls. El gos atacat va morir a causa de les ferides provocades i el seu propietari, que és un home de 84 anys, va resultar ferit greument a la mà en intentar salvar la seva mascota. L'home va necessitar ser traslladat a l'Hospital de Calella, on ha hagut de ser intervingut. Segons ha informat la policia local de Palafolls, s'ha comprovat que l'animal no tenia la documentació obligatòria, com ara l'assegurança de responsabilitat civil o la seva inscripció al registre específic que marca la normativa. Passem a altres qüestions. A partir d'aquest cap de setmana, els trens de màxima longitud ja circulen per tot el recorregut de la línia R1 de Rodalies. Els trens tenen una longitud de 200 metres. Poden transportar fins a 1.500 viatgers. Aquesta ampliació, inicialment, es farà sobretot els caps de setmana d'estiu. Aquest divendres es fa la missa de Sant Antoni davant de la capella. Serà a les 7 de la tarda amb la tradicional missa al carrer, com diem, davant de la capella. Enguany Sant Antoni és dissabte, però la missa es fa, com diem, avui divendres. Com cada any, hi haurà també cadires pels assistents i un cop acabada la missa es repartiran els panets de Sant Antoni. I diumenge arriba l'aplec de Sant Jaume, redós de l'ermita, organitzat per Mare Nostrum amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda i l'Associació de Veïns de les Creus, conegut com l'aplec Petit i Eixerit. És la seva edició número 65, però en veritat aquest aplec té 100 anys d'història perquè van començar-se a fer sardanes just ara fa 100 anys. La cofreria de Poblenou farà aquest diumenge al matí el trasllat de la imatge de la Mare de Déu dels Dolors des del carrer del Vallès, seu de l'entitat, fins a la parròquia de Sant Joan Baptista. La Maria José Sánchez, que és la presidenta de la confraria, ha dit que és un acte significatiu per l'entitat, perquè després de molts anys, la imatge de la Mare de Déu podrà ser a la parròquia del barri. La Coral Pinedenca celebra 36 anys amb un concert aquest diumenge a 7:45 de la tarda a l'Espai Sara Llorenç, l'antiga biblioteca de la plaça de les Mèlies. Serà la primera vegada que hi canten i, a més, estrenaran 5 nous temes. Recordeu que es posen a la venda els tiquets pel sopar de la Revetlla de Sant Joan de la plaça de les Mèlies. La Revetlla es farà, com sabeu, el dia 23 i rebrà també la Flama del Canigó. Hi haurà, a més, una Revetlla amb molt d'espectacle i música de festa. I recordeu també que d'aquí a només una setmana, el proper divendres, començarà l'Estiuveja't de Pineda. Aneu-vos preparant. Justament el primer acte de l'Estiuveja't de la setmana que ve serà la Revolta Gegantera. Es prepara una activitat molt animada amb els gegants de Pineda i la Bufant Fort Street Band, que, com diem, inaugurarà l'Estiuveja't de Pineda. I el temps que està marcat, sobretot pel bon temps, la bonança, situació que es mantindrà també així aquests propers dies, cap de setmana, com diem, de molt bon temps i també de bona mar. Doncs així acabem. Tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

0: Ets comerciant, empresari o professional de Pineda i l'Alt Maresme? No et perdis les 12è jornades econòmiques del 17 de juny a l'Auditori de Pineda. Descobreix com la intel·ligència artificial està transformant les empreses amb la conferència del doctor Manuel Armayones, expert de la UOC. Aprèn també a connectar millor amb els teus clients gràcies als 5 activadors emocionals del neuromàrqueting, de la mà de Sílvia Guinart, experta en neurociència. Participa a la taula rodona. I a partir d'ara, què? Amb experts i empresaris del territori. Inscripció gratuïta a pinedademar.org. 12è jornades econòmiques. Les claus per liderar, connectar i créixer.
1: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio.

Ràdio Pineda ha recollit el testimoni de la mestressa del gos que va morir malauradament per l'atac d'un altre gos aquesta setmana a Pineda. Recordem que la policia local de Pineda ha decomissat aquest gos considerat potencialment perillós després d'un greu incident ocorregut a la plaça d'Orient que va generar també una gran preocupació entre els veïns. Recordem que el gos potencialment perillós va acabar amb la vida d'un altre gos i la seva propietària va resultar ferida per mossegades. Ràdio Pineda ha recollit el seu testimoni i ens ha explicat que està aterrida per la situació que li ha tocat viure. Recordem que la policia local ha informat que ha redactat un atestat judicial per lesions d'imprudència. Ha estat posat en mans dels Mossos d'Esquadra. Ara l'antic propietari del gos haurà d'assumir les responsabilitats penals i també administratives. I a tot això encara hem de sumar un altre cas que ha passat justament a Palafolls. Un gos potencialment perillós ha matat un altre gos de companyia i ha ferit el seu propietari, com diem, a Palafolls. El gos atacat va morir a causa de les ferides provocades i el seu propietari, que és un home de 84 anys, va resultar ferit greument a la mà en intentar salvar la seva mascota. L'home va necessitar ser traslladat a l'Hospital de Calella, on ha hagut de ser intervingut. Segons ha informat la policia local de Palafolls, s'ha comprovat que l'animal no tenia la documentació obligatòria, com ara l'assegurança de responsabilitat civil o la seva inscripció al registre específic que marca la normativa. Passem a altres qüestions. A partir d'aquest cap de setmana, els trens de màxima longitud ja circulen per tot el recorregut de la línia R1 de Rodalies. Els trens tenen una longitud de 200 metres. Poden transportar fins a 1.500 viatgers. Aquesta ampliació, inicialment, es farà sobretot els caps de setmana d'estiu. Aquest divendres es fa la missa de Sant Antoni davant de la capella. Serà a les 7 de la tarda amb la tradicional missa al carrer, com diem, davant de la capella. Enguany Sant Antoni és dissabte, però la missa es fa, com diem, avui divendres. Com cada any, hi haurà també cadires pels assistents i un cop acabada la missa es repartiran els panets de Sant Antoni. I diumenge arriba l'aplec de Sant Jaume, redós de l'ermita, organitzat per Mare Nostrum amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda i l'Associació de Veïns de les Creus, conegut com l'aplec petit i eixerit. És la seva edició número 65, però en veritat aquest aplec té 100 anys d'història perquè van començar-se a fer sardanes just ara fa 100 anys. La cofreria de Poblenou farà aquest diumenge al matí el trasllat de la imatge de la Mare de Déu dels Dolors des del carrer del Vallès, seu de l'entitat, fins la parròquia de Sant Joan Baptista. La Maria José Sánchez, que és la presidenta de la cofreria, ha dit que és un acte significatiu per l'entitat perquè després de molts anys la imatge de la Mare de Déu podrà ser a la parròquia del barri. La Coral Pinedenca celebra 36 anys amb un concert aquest diumenge a 7:45 de la tarda a l'Espai Sara Llorenç, l'antiga biblioteca de la plaça de les Mèlies. Serà la primera vegada que hi canten i, a més, estrenaran 5 nous temes. Recordeu que es posen a la venda els tiquets pel sopar de la Revetlla de Sant Joan de la plaça de les Mèlies. La Revetlla es farà, com sabeu, el dia 23 i rebrà també la Flama del Canigó. Hi haurà, a més, una Revetlla amb molt d'espectacle i música de festa. I recordeu també que d'aquí a només una setmana, el proper divendres, començarà l'Estiueja't de Pineda. Aneu-vos preparant. Justament el primer acte de l'Estiueja't de la setmana que ve serà la Revolta Gegantera. Es prepara una activitat molt animada amb els gegants de Pineda i la Bufant Fort Street Band, que, com diem, inaugurarà l'Estiueja't de Pineda. I el temps que està marcat, sobretot pel bon temps, la bonança, situació que es mantindrà també així aquests propers dies, cap de setmana, com diem, de molt bon temps i també de bona mar. Doncs així acabem. Tindreu més informació d'aquí a una hora.

Estic viva de miracle. El testimoni de la jove ferida en l'atac que va matar el seu gos Haiku. La jove, que va resultar greument ferida en l'atac d'un gos potencialment perillós, ha explicat a Ràdio Pineda el fort impacte físic i emocional que li han provocat els fets. Durant l'agressió també va morir el Haiku, el seu gos de mida petita, que havia estat un suport molt important per a ella després de la mort del seu pare. La noia explica que va rebre 7 punts de sutura i hi ha més persones i 3 gossos ferits, tot i que en aquests casos ja es troben millor. Hi ha almenys 6 denúncies més i demana que tothom que ho hagi patit faci formalment la denúncia, ja que ha explicat que l'amo portava un pal agredint a més persones. Ara anuncia que mantindrà la denúncia i que reclamarà responsabilitats. També expressa esgotament i impotència davant la sensació que el responsable continua fent vida normal mentre ell encara es recupera de les lesions i de la mort del Haiku. A les 7 de la tarda ampliarem més la informació a Ràdio Pineda. A partir d'aquest cap de setmana, els trens de màxima longitud ja circulen per tot el recorregut de la línia R1 de Rodalies, un cop s'han adaptat totes les estacions entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes. Aquests trens tenen una longitud de 200 metres, formats per 2 unitats Cívia, de 5 cotxes, i poden transportar fins a 1.500 viatgers. Aquest diumenge se celebra l'Aplec de Sant Jaume. Començarà a les 10 del matí amb una celebració de la paraula càrrec de Joan Ferrer, seguida d'una audició de sardanes amb la cobla principal de Banyoles, i acabarà amb un dinar popular. La Coral Pinedenca celebra el seu 36è aniversari amb un concert aquest diumenge a 8:15 de la tarda a l'espai Sara Llorenç de l'antiga biblioteca de la plaça de les Mèlies. L'entrada és gratuïta, però, com sempre, faran recollida d'aliments per a Càritas. El concert estarà dirigit per Mireia Tubert i comptarà amb l'acompanyament a la guitarra de Carles Camps. I el temps? El cap de setmana el preveien molt estable amb un domini de sol i una mica més de calor, tot i que les temperatures encara estaran força controlades. Per més informació podeu consultar la web de radiopineda.cat.

0: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Ara, amb Dental Company Pineda, t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de brackets amb emblanquiment inclòs. Demana la teva cita en el 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: Són les 5. Notícies.
1: La jove que va resultar greument ferida en l'atac d'un gos potencialment perillós ha explicat a Ràdio Pineda el fort impacte físic i emocional que li han provocat els fets. Durant l'agressió també va morir el Haiku, el seu gos de mida petita, que havia estat un suport molt important per a ella després de la mort del seu pare. La víctima, que vol mantenir el seu nom en l'anonimat, assegura que encara intenta assimilar el que va passar i que considera que va sobreviure de miracle. Explica que l'atac a la plaça d'Orient de Pineda va ser extremadament violent. La noia explica que va rebre 7 punts de sutura i hi ha més persones i 3 gossos ferits, tot i que en aquests casos es troben millor. Segons ha explicat la jove, a Ràdio Pineda hi ha almenys 6 denúncies més i demana que tothom que ho hagi patit faci formalment la denúncia, ja que ha explicat que l'amo portava un pal agredint a més persones. La jove, a més de les ferides, ha hagut d'afrontar una nova pèrdua traumàtica. El Haiku havia arribat a la seva vida en un moment personal molt difícil. La jove havia perdut el pare quan era molt jove i afirma que l'animal li va donar llum, companyia i força per continuar endavant. La jove també demana que s'investigui si l'atac es podia haver evitat. En el seu testimoni qüestiona que si existeixen antecedents relacionats amb el gos potencialment perillós o amb el seu responsable, perquè la policia local i l'Ajuntament ni la resta de cossos de seguretat havien adoptat les mesures de control necessàries. Considera que no és normal haver arribat fins a una situació tan greu. Ara anuncia que mantindrà la denúncia i que reclamarà responsabilitats. També expressa esgotament i impotència davant la sensació que el responsable continua fent vida normal mentre ella recupera de les lesions i de la mort del Haiku. Recordem que, tal com us vam informar, els agents van procedir al decomís preventiu del gos i la policia local ha redactat un atestat judicial per lesions per imprudència que ha estat posat en mans dels Mossos d'Esquadra. El seu antic propietari hauria d'assumir les responsabilitats penals i administratives, així com les mesures a adoptar respecte a la propietat de l'animal.

0: FM.
1: Thank you.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Ets comerciant, empresari o professional de Pineda i l'Alt Maresme? No et perdis les 12es jornades econòmiques del 17 de juny a l'Auditori de Pineda. Descobreix com la intel·ligència artificial està transformant les empreses amb la conferència del doctor Manuel Armayones, expert de la UOC. Aprèn també a connectar millor amb els teus clients gràcies als 5 activadors emocionals del neuromàrqueting, de la mà de Sílvia Guinart, experta en neurociència. Participa a la taula rodona. I a partir d'ara, què? Amb experts i empresaris del territori. Inscripció gratuïta a pinedademar.org. 12es jornades econòmiques. Les claus per liderar, connectar i créixer.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

Estic viva de miracle. El testimoni de la jove ferida en l'atac que va matar el seu gos Haiku. La jove, que va resultar greument ferida en l'atac d'un gos potencialment perillós, ha explicat a Ràdio Pineda el fort impacte físic i emocional que li han provocat els fets. Durant l'agressió també va morir el Haiku, el seu gos de mida petita, que havia estat un suport molt important per a ella després de la mort del seu pare. La noia explica que va rebre 7 punts de sutura i hi ha més persones i 3 gossos ferits, tot i que en aquests casos ja es troben millor. Hi ha almenys 6 denúncies més i demana que tothom que ho hagi patit faci formalment la denúncia, ja que ha explicat que l'amo portava un pal agredint a més persones. Ara anuncia que mantindrà la denúncia i que reclamarà responsabilitats. També expressa esgotament i impotència davant la sensació que el responsable continua fent vida normal mentre ell encara es recupera de les lesions i de la mort del Haiku. A les 7 de la tarda ampliarem més la informació a Ràdio Pineda. A partir d'aquest cap de setmana, els trens de màxima longitud ja circulen per tot el recorregut de la línia R1 de Rodalies, un cop s'han adaptat totes les estacions entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes. Aquests trens tenen una longitud de 200 metres, formats per 2 unitats Cívia, de 5 cotxes, i poden transportar fins a 1.500 viatgers. Aquest diumenge se celebra l'Aplec de Sant Jaume. Començarà a les 10 del matí amb una celebració de la paraula càrrec de Joan Ferrer, seguida d'una audició de sardanes amb la cobla principal de Banyoles, i acabarà amb un dinar popular. La Coral Pinedenca celebra el seu 36è aniversari amb un concert aquest diumenge a 8:15 de la tarda a l'espai Sara Llorenç de l'antiga biblioteca de la plaça de les Mèlies. L'entrada és gratuïta, però, com sempre, faran recollida d'aliments per a Càritas. El concert estarà dirigit per Mireia Tubert i comptarà amb l'acompanyament a la guitarra de Carles Camps. I el temps? El cap de setmana el preveien molt estable amb un domini de sol i una mica més de calor, tot i que les temperatures encara estaran força controlades. Per més informació podeu consultar la web de radiopineda.cat.

0: Ràdio Pineda.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
3: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
4: Ara, en Dental Company Pineda, gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 257.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
6: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí,

0: La jove que va resultar greument ferida en l'atac d'un gos potencialment perillós ha explicat a Ràdio Pineda el fort impacte físic i emocional que li han provocat aquests fets. Durant l'agressió va morir també el seu gos, en Haiku, un gos de mida petita que havia estat un suport important a ella després de la mort del seu pare. La víctima, que vol mantenir el seu nom en anonimat, assegura que encara intenta assimilar el que li ha passat, que considera que va sobreviure, diu, de miracle. Explica que l'atac a la plaça d'Orient de Pineda va ser extremadament violent. La noia explica que va rebre 7 punts de sutura, hi ha més persones i 3 gossos ferits, i que, diu, en aquests casos ja es troben millor. Hi ha almenys 6 denúncies més i demana que tothom que ho hagi patit faci formalment aquesta denúncia. Ha explicat que l'amo portava un pal agredint a més persones. La jove, a més de les ferides, ara ha hagut d'afrontar una nova pèrdua traumàtica. En Haiku havia arribat a la seva vida en un moment personal molt difícil. La jove havia perdut el pare quan era molt jove i afirma que aquest animal li va donar llum, molta companyia i molta força per continuar endavant. Ara, amb aquesta mort sobtada, li ha fet reviure el dolor d'aquella pèrdua. Per cert, que la jove reclama també que s'investigui si l'atac es podia haver evitat. En el seu testimoni qüestiona si existeixen antecedents relacionats amb aquest gos potencialment perillós o amb el seu responsable. Per què la policia local i l'Ajuntament ni la resta de cossos de seguretat havien adoptat les mesures de control necessàries? Considera que no és normal haver arribat a una situació tan greu. A Ràdio Pineda ha explicat avui que ha anunciat que mantindrà la denúncia, que reclamarà responsabilitats, expressa esgotament i impotència davant la sensació que el responsable continua fent vida normal, mentre ella, diu, encara recupera de les lesions i de la mort d'en Haiku. Recordem que, tal com us vam informar, els agents van procedir al decomís preventiu del gos. Ha estat traslladat al Centre d'Atenció d'Animals Domèstics del Maresme. La policia local ha redactat un atestat judicial per lesions per imprudència i ha estat posat en mans de Mossos d'Esquadra. El seu antic propietari hauria d'assumir ara les responsabilitats penals i administratives i també les mesures a adoptar respecte a la propietat d'aquest animal. Notícia que obre avui aquest butlletí informatiu. Per cert, que també destaquem que hi ha hagut un cas molt similar a Palafolls. De fet, segons ha informat la policia local de Palafolls, un gos potencialment perillós també ha matat un altre gos de companyia i ha ferit el seu propietari. Això ha passat, com diem, a Palafolls. Això ha passat aquesta setmana. Un gos potencialment perillós va atacar un home i el seu gos de companyia. El gos atacat ha mort a causa de les ferides provocades i el seu propietari, que és un home de 84 anys, ha resultat ferit greument a la mà en intentar salvar la seva mascota. L'home, a més, va necessitar ser traslladat a l'Hospital de Calella, on va haver de ser atès. A més, segons ha informat la policia local de Palafolls, s'ha comprovat que l'animal tampoc no tenia documentació obligatòria, ni tampoc assegurança de responsabilitat civil, ni tampoc inscripció als registres específics, tal com marca la normativa. Per tant, una qüestió aquesta, doncs, que s'ha posat de manifest arran d'aquest atac, com diem, en el cas de Pineda, però com hem sabut avui també, un nou atac que hi ha hagut a la veïna població de Palafolls. Bé, ara passem a parlar d'altres qüestions d'actualitat. Avui destaquem que els trens de Rodalies són de màxima longitud des d'aquest cap de setmana. Els trens són més llargs, ja circulen per tot el recorregut de la R1 de Rodalies, un cop s'han adaptat totes les estacions entre Arenys de Mar i l'Empalma, a Maçanet-Massanes. Aquests trens tenen una longitud de 200 metres. Estan formats per 2 unitats de 5 cotxes. Poden transportar fins a 1.500 viatgers, i això suposa un augment important de capacitat. Inicialment, aquesta ampliació es farà sobretot als caps de setmana d'estiu, coincident amb l'augment de la demanda de la temporada de platges, però més endavant, amb l'arribada de nous trens, es preveu també que circulin cada dia. Les andanes de les estacions ja estan totes elles adaptades per poder acollir aquests trens de màxima llargada. En l'àmbit comarcal, destaquem també que els Mossos d'Esquadra han detingut a 2 persones arran del desmantellament d'una plantació interior de marihuana a Arenys de Munt, una operació que portava mesos d'investigació. L'operatiu s'ha dut a terme aquesta setmana han entrat i escorcollat l'habitatge després de confirmar sospites i han trobat cap a un miler de plantes i tot allò per fer un cultiu intensiu. Per tant, focus LED, ventiladors, sistemes d'aire condicionat i també filtres. També han descobert la defraudació elèctrica d'uns 5.500 euros anuals. Els detinguts són un home de 27 anys, una dona de 46, estan acusats de delictes contra la salut pública i de frau elèctric. Tots dos han quedat en llibertat després de declarar a les dependències municipals. Bé, passem ara a parlar d'altres qüestions. Tenim per endavant un cap de setmana de molta activitat. Destaquem, per exemple, que demà és Sant Antoni, però Pineda ho celebra aquest divendres. Ho farem a les 7 de la tarda amb la tradicional missa del carrer davant de la capella. Això ho ha explicat mossèn Enric Tubert a Ràdio Pineda.
1: Aquest any, com que cau en dissabte, i clar, coincideix amb les misses anticipades de diumenge, l'hem passat a la vigília. Això, quan cau en cap de setmana, hem de moure la festa, perquè la festa és dissabte, és el dia 13. Llavors la fem demà divendres, sí, a les 7, davant de la capella.
0: Com cada any hi haurà cadires pels assistents i un cop acabada la missa es repartiran els panets de Sant Antoni, una missa que té sempre molta acceptació i que esgota sempre totes les cadires disponibles. Ramon Plaja, de Mare Nostrum, ha recordat que la capella de Sant Antoni és de propietat privada, pertany a la família Comas. Diu que al llarg dels anys la família n'ha tingut cura amb l'ajuda dels veïns del carrer. Actualment són els descendents de la família, els fills, qui han pres el relleu. Continuen amb aquesta tasca, una tradició, diu, molt arrelada i també molt estimada.
2: Això és una capella que va fer construir la família Comas. Els Comas de Plaça, que en diem, era una família terratinents, amb potencial econòmic, i devien ser molt devots de Sant Antoni, i un any de bones collites devien decidir edificar la capella. La tenen cuidadíssima, sempre. L'avi Comas l'estimava molt, la seva esposa encara és viva, i poder encara tindrem la sort de tornar-la a veure aquest any. És una dona que ja té bastants anys, està una mica delicada, però els que segur que vindran seran els fills, i segur que hi seran. I ells són els que regalen els piscolets a la concurrència.
0: Recordem la celebració de la missa del carrer Sant Antoni, per tant, és avui des de les 7 de la tarda, sempre amb molta participació i molt bon ambient. I arriba la 65a edició de l'Aplec de Sant Jaume per celebrar els 100 anys d'història de les sardanes a l'ermita. Diumenge arriba l'Aplec de Sant Jaume, redós de l'ermita, organitzat per Mare Nostrum, també amb l'Ajuntament de Pineda i l'Associació de Veïns de les Creus. És la 65a edició, però l'Aplec té 100 anys d'història. Ramon Plaja, de Mare Nostrum, ha recordat que es considera l'Aplec més antic de Catalunya. Es vincula amb els inicis del moviment sardanista de joves de Calella, que van començar a trobar-se a Sant Jaume abans de consolidar l'Aplec a Calella. Una iniciativa de calellencs que, com diem, es va fer els dos primers anys a Pineda. Ho ha explicat en Ramon Plaja.
2: El primer Aplec a Sant Jaume va tenir lloc fa justament 100 anys i va ser a càrrec de la joventut sardanística de Calella. Com que Calella mateix no tenia cap lloc adequat, van buscar un i van trobar que la font de Sant Jaume, que llavors era una font molt abundant i era un paratge molt bonic, doncs que era un lloc adequat, i van dir, el farem allà. I allà hi van fer el primer plec, i van fer el segon plec, i llavors l'Ajuntament de Calella es va espavilar i diu, home, ja que ens en cuidem nosaltres de fer el plec, potser busquem un lloc. I van buscar els pins de Can Pelayo, que és el pati de l'Os, que és allà on se fa actualment, i a partir de llavors el van seguir la joventut sardanista de Pineda.
0: L'Aplec començarà a les 10 del matí, hi haurà celebració de la paraula amb Joan Ferrer, hi haurà també sardanes i també hi haurà un dinar.
2: No hi haurà missa, però hi haurà el que en diem la celebració de la paraula. La consagració només la pot fer un capellà. Aquest any ens trobem que no en tenim. I llavors farem la celebració de la paraula, que és molt semblant a una missa. Ens la farà en Joan Ferrer, que en sap molt, i ho fa molt bé.
0: Recordeu, el dinar al preu de 15 euros, podeu comprar el tiquet a la Merceria Filigranes, també a la botiga Herbes. Hi haurà servei de bar durant tot el dia. I la confraria de Poblenou farà aquest diumenge el trasllat de la imatge de la Mare de Déu dels Dolors des de la seu de l'entitat fins a la parròquia de Sant Joan Baptista. Maria José Sánchez, que és la presidenta, diu que és un acte especialment significatiu.
3: Després de molts anys d'estar fora, pugui tornar, de molt de sacrifici, de molts anys de lluita, no només de nosaltres, sinó dels que ho van fundar, dels que han continuat, dels que han estat i han lluitat perquè la Mare de Déu tornés a casa seva.
0: Hi haurà també una missa presidida per mossèn Enric Tubert.
3: És una trobada oberta que, de fe, de devoció, que totes les persones que estem i després de tants anys ens fa molta il·lusió pues, que arribés aquest moment tan històric que per nosaltres és tan important.
0: Més actes del cap de setmana. La Coral Pinedenca celebra 36 anys amb un concert diumenge a 7:45 de la tarda a l'Espai Sara Llorenç, a la plaça de les Mèlies. Hem parlat amb la Juanita Guerrero, membre de la Coral. Diu que serà el primer cop que actuen en aquest espai i estrenaran nous temes.
4: Serà la primera vegada que cantem a l'Espai Sara Llorenç. També és un concert que fem 5 estrenes, 5 cançons que no hem fet mai en altres concerts, i sobretot que el públic ens vingui a escoltar, s'ho passi d'allò més bé, gaudeixi de la música i que al final acabi cantant amb nosaltres.
0: Ha dit que sobretot serà un concert que tindrà un to festiu.
4: Amb músiques de tota mena, des d'estàndards americans, passant per havaneres, sardanes, cançons molt tradicionals i inclús ens hem atrevit, hem estat molt atrevits, amb una cançó de la Trinca.
0: Recordeu, diumenge, 7:45 de la tarda, a l'Espai Sara Llorenç, per tant, antiga biblioteca de la plaça de les Mèlies, concert dirigit per Mireia Tubert, amb l'acompanyament a la guitarra de Carles Camps, amb entrada gratuïta i, com sempre, es fa recollida d'aliments per Càritas. I recordeu que d'aquí a només una setmana començarà l'Estiueja de Pineda i començarà divendres que ve amb la Revolta Gegantera, un format esbojarrat i l'actuació de la Bufana Fort Street Band i els Gegants de Pineda. Després de l'èxit de l'any passat, torna doncs aquesta activitat que obre novament l'Estiueja. És també una proposta que obre, de fet, la Festa Major Petita de Pineda. Una novetat en què volen doncs, que tothom hi participi. Per tant, recordeu, aquesta activitat serà d'aquí a una setmana. Reserveu-vos el divendres que ve amb aquesta activitat que us sorprendrà, que és molt animada i que l'any passat va ser tot un èxit de participació. En parlarem, lògicament, durant la setmana que ve. Per cert, que ja estan a la venda els tiquets per el sopar de revetlla de Sant Joan de la plaça de les Mèlies. L'organitza el CAU de Pineda amb el suport del Montpalau Team. La revetlla es farà el dia 23, la nit de Sant Joan. Hi haurà doncs una revetlla amb grans espectacles, música de festa i l'arribada de la Flama del Canigó. Això serà el 23 de juny, falten pocs dies, i els tiquets els podeu comprar a la botiga Herbes de Pineda. Per cert, que els nens de Pineda ja han rebut els premis del calendari d'educació viària de l'any que ve. Hem parlat amb aquests nens. Han demanat als pares que no corrin quan van en cotxe.
5: Una carretera on hi havia un cotxe en primera persona que posava que estava anant molt ràpid, doncs que tenen que tenir més cuidado amb el cotxe, que tenen que anar més a poc a poc.
6: Uns cotxes de policia, perquè si hi ha un problema que parlin amb la policia.
7: S'ha dibuixat uns nois jugant en una carretera de futbol mentre es venia un cotxe, i jo el que vull transmetre amb aquest dibuix és que no hem de jugar a la carretera a qualsevol lloc, perquè si no pot passar algun accident.
0: Són els missatges que ens han donat els nens i nenes de Pineda. Ràdio Pineda està present també doncs, en aquest acte que s'ha fet a l'auditori. I també destaquem el missatge que ha volgut donar a l'agent Jordi, que és el responsable d'Educació Viària.
8: Portem 23 anys que s'està fent. No conec jo cap altre municipi, cap altra policia que faci això, aquesta activitat, i ja van 23. No deixa de ser una campanya de trànsit. És com una campanya de trànsit encobert on el que es busca és conscienciar, prevenir i reduir els accidents de trànsit.
0: I també l'alcaldessa de Pineda, Silvia Biosca, ha volgut destacar aquesta tasca que té llarga tradició a Pineda.
9: L'objectiu és aquest, conscienciar, que un bon dia vam pensar que era bona idea fer-ho a través del dibuix i de la creativitat i de la participació entre tots i totes, no? Però al final el que estem fent o intentant fer és consciència, no? Que els més petits de la casa pensin també en quin dibuix volen il·lustrar, no?
0: Veureu el reportatge sencer a radiopineda.cat, recordeu. I si aneu en cotxe, doncs seguiu aquestes recomanacions que us fan els propis nens i nenes de Pineda. I ara acabem parlant de la previsió del temps. Avui amb un dia doncs molt assolellat, bona mar, vents fluixos, una mica de calor ja. El cap de setmana sembla que es presenta igual. Li preguntem al nostre home del temps.
1: Puja les temperatures en zones interiors, però encara contingudes. Aquí a l'Almeresma doncs, voltarem cap als 24 graus i amb vents fluixos a la tarda una mica de brisa de garbí. I al cap de setmana els podem englobar en un paquet perquè tindrem uns dies de sol. En temperatures més altes, les mínimes ja no baixaran tant, seran més càlides i màximes més cap als 25 graus. Aquí a l'Almeresma, en zones interiors, demà pugen de forma clara i aquí, doncs, voltant entre els 24 i els 26 graus, amb brises. Dilluns, dimarts, dimecres, doncs, seguirem amb temps estable i de calor. I ens acostarem ja a les vísperes de Sant Joan amb calor, perquè la massa càlida que estarà afectant l'entorn peninsular i mediterrani occidental es pot realçar, pot revifar i pot estendre fins i tot cap a altres punts del continent i la calor la setmana que ve doncs, no ens abandonarà. Això vol dir que en els dies més llargs de l'any doncs, la calor es deixarà sentir de valent perquè a més de la massa càlida que s'aprecia bastant contundent doncs, a més coincidirà amb els dies més llargs de l'any. I això farà doncs, que les temperatures doncs, siguin realment altes. Molts valors de 30-35 o més en zones interiors. La setmana que ve aquí, doncs, 26, 27, 28, la calor apretarà.

0: FM.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
3: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

Ràdio Pineda ha recollit el testimoni de la mestressa del gos que va morir malauradament per l'atac d'un altre gos aquesta setmana a Pineda. Recordem que la policia local de Pineda ha decomissat aquest gos considerat potencialment perillós després d'un greu incident ocorregut a la plaça d'Orient que va generar també una gran preocupació entre els veïns. Recordem que el gos potencialment perillós va acabar amb la vida d'un altre gos i la seva propietària va resultar ferida per mossegades. Ràdio Pineda ha recollit el seu testimoni i ens ha explicat que està aterrida per la situació que li ha tocat viure. Recordem que la policia local ha informat que ha redactat un atestat judicial per lesions d'imprudència. Ha estat posat en mans dels Mossos d'Esquadra. Ara l'antic propietari del gos haurà d'assumir les responsabilitats penals i també administratives. I a tot això encara hem de sumar un altre cas que ha passat justament a Palafolls. Un gos potencialment perillós ha matat un altre gos de companyia i ha ferit el seu propietari, com diem, a Palafolls. El gos atacat va morir a causa de les ferides provocades i el seu propietari, que és un home de 84 anys, va resultar ferit greument a la mà en intentar salvar la seva mascota. L'home va necessitar ser traslladat a l'Hospital de Calella, on ha hagut de ser intervingut. Segons ha informat la policia local de Palafolls, s'ha comprovat que l'animal no tenia la documentació obligatòria, com ara l'assegurança de responsabilitat civil o la seva inscripció al registre específic que marca la normativa. Passem a altres qüestions. A partir d'aquest cap de setmana, els trens de màxima longitud ja circulen per tot el recorregut de la línia R1 de Rodalies. Els trens tenen una longitud de 200 metres. Poden transportar fins a 1.500 viatgers. Aquesta ampliació, inicialment, es farà sobretot els caps de setmana d'estiu. Aquest divendres es fa la missa de Sant Antoni davant de la capella. Serà a les 7 de la tarda amb la tradicional missa al carrer, com diem, davant de la capella. Enguany Sant Antoni és dissabte, però la missa es fa, com diem, avui divendres. Com cada any, hi haurà també cadires pels assistents i un cop acabada la missa es repartiran els panets de Sant Antoni. I diumenge arriba l'aplec de Sant Jaume, redós de l'ermita, organitzat per Mare Nostrum amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda i l'Associació de Veïns de les Creus, conegut com l'aplec petit i eixerit. És la seva edició número 65, però en veritat aquest aplec té 100 anys d'història perquè van començar-se a fer sardanes just ara fa 100 anys. La cofreria de Poblenou farà aquest diumenge al matí el trasllat de la imatge de la Mare de Déu dels Dolors des del carrer del Vallès, seu de l'entitat, fins a la parròquia de Sant Joan Baptista. La Maria José Sánchez, que és la presidenta de la cofreria, ha dit que és un acte significatiu per l'entitat perquè després de molts anys la imatge de la Mare de Déu podrà ser a la parròquia del barri. La Coral Pinerenca celebra 36 anys amb un concert aquest diumenge a 8:15 de la tarda a l'Espai Sara Llorenç, l'antiga biblioteca de la plaça de les Mèlies. Serà la primera vegada que hi canten i, a més, estrenaran 5 nous temes. Recordeu que es posen a la venda els tiquets pel sopar de la Revetlla de Sant Joan de la plaça de les Mèlies. La Revetlla es farà, com sabeu, el dia 23 i rebrà també la Flama del Canigó. Hi haurà, a més, una Revetlla amb molt d'espectacle i música de festa. I recordeu també que d'aquí a només una setmana, el proper divendres, començarà l'Estiuveja't de Pineda. Aneu-vos preparant. Justament el primer acte de l'Estiuveja't de la setmana que ve serà la Revolta Gegantera. Es prepara una activitat molt animada amb els gegants de Pineda i la Bufant Fort Street Band, que, com diem, inaugurarà l'Estiuveja't de Pineda. I el temps que està marcat, sobretot pel bon temps, la bonança, situació que es mantindrà també així aquests propers dies, cap de setmana, com diem, de molt bon temps i també de bona mar. Doncs així acabem. Tindreu més informació d'aquí a una hora.

La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Molt bona nit, som divendres i això és Nit de Rock. Aquí, a Ràdio Pineda, el 94.6, l'inimitable ràdio. I tot seguit, doncs ara que està tothom assegut ja, avui ple de companys i amics, donarem pas a en Jordi que comenci a presentar-nos el primer convidat d'aquest vespre. Jordi, com ho tenim això? Com ho tenim això?
1: Doncs molt bé, bona nit, bona nit. Cal Puig, sí senyor, de Cal Puig, aquí estem.
2: Bé, Puig Calderer.
1: Puig Calderer. Com dèiem, doncs avui celebrem l'aniversari del nostre controlador Paco.
2: Paco.
1: Paco. I avui tindrem també 4 novetats i després tenim 2 reunions més, que ens agrada molt. Començarem amb un senyor que s'anomena Dan Byrne, que està editant el seu àlbum debut en solitari, This is where the show begins. Això és on comença el show, no? Aquests dies, ell no és cap desconegut, ja ha sigut vocalista de la banda de Hard Rock Revival, Black, 2 àlbums, i a més també va col·laborar amb un àlbum de l'exguitarra de UFO, el senyor Mike Gray. Si bé no es tracta de noms tan coneguts com els del seu col·lega Ronnie Romero, o igual que l'exvocalista de Rainbow, el Dan Byrne no és el David Byrne dels Talking Heads, el Tanto, no confonem. S'allunya del concepte de banda, busca el seu propi camí com a solista. El disc és una col·lecció de 10 temes de rock que van des de moments amb tints de blues fins moments més durs, cuidadosament seleccionats per ressaltar el talent de Byrne com a vocalista, déu-n'hi-do. Les notes de premsa que acompanyen aquest llançament afirmen que podia ser el resultat de la col·laboració entre Glenn Hughes i 13 Seconds to Mars. Musicalment és molt bo, guitarres molt bones, veus sublims, sensació d'alliberament. Crec que té un punt de nu-metal o d'aquest metall així una mica melòdic modern, per lo que he escoltat, molt de capes de guitarres.
2: Un rotllo Nickelback, una mica.
0: Nickelback, Jordi?
1: Potser una mica.
0: Hòstia, a veure, el que t'agrada de tu.
1: Sí, una mica, eh? Sí que és veritat que la cançó, que la primera que vaig escoltarem, She's the Devil, és acollonant, vull dir, és una manera brutal d'obrir un disc, no sé si és la primera, no, és la segona. Pues jo crec que hauríem d'obrir aquella. Bueno, en fi, que escoltarem 3 cançons. She's the Devil, ja et dic, és espectacular. Praise Hell i Home. Endavant el senyor Dan Byrne des d'aquest This is where the show begins.

Vull dir que fem un radical change i anem a escoltar a Lake, que ens presenten el disc aquest any 2026 anomenat For 4, editat el 5 de juny, si no fa gaire, per SPB Records. Els Lake són ara Ian Cusick, cantant i backing vocals, Rob Reynolds, cantant i backing vocals, Alex Conti, guitarrista i backing vocals, Martin Tiemfens, baix, Jorge Pisi, els òrgans, teclats i més instruments d'aquests que són tocats amb tecles, Delbert Petersen, també més teclats i background vocals, i el Kenny Aronoff a la bateria. Lake, doncs, pertanyen a aquell grapat de bandes de rock alemanyes formades al principi de la dècada dels 70, entre, van sortir entre Hansum i Hamburgo. La banda va desenvolupar un so propi des dels seus començaments rock clàssic, a l'estil, doncs, molt USA, caracteritzat per regles sofisticats, harmonies vocals i diverses veus amb una elegància musical que recordava més els referents americans que no pas el crowd rock o altres estils alemanys. La banda va treure tres magnífics LPs, Lake 1976, Lake 2 el 78 i Paradise Island el 79, tots ells exitosos en el seu país i una mica al Japó i Amèrica, amb gires, doncs, que van anar per tot Europa i els Estats Units sense per això tenir un èxit, doncs, molt important, no? Les gires constants, la pressió de la productivitat permanent i les controvertides postures artístiques van perjudicar la banda i a final dels 70 es va produir una ruptura a la formació clàssica, i aquest 2026, doncs 50 anys més tard del seu debut, Lake torna amb aquest àlbum, amb aquesta formació que inclou el cantant escocès Ian Cusick, que va formar, doncs, part dels Lake sense gravar res entre el 73 i el 74. Realment és un disc que està molt bé, molt ben treballat, molt curiós, sense cap evidència, però ben parit. Posem quatre temes: de One on a Mission, The Road is Long, All We Need i City of Silence. Vosaltres, Lake, des d'aquest Four.

0: Vinga, i després dels senyors de Lake, aquests alemanys, amb aquest rock progressiu melòdic, molt, molt ben parit, bastant ancorat en els 70s, també, déu-n'hi-do. Anem ara a parlar d'un home que s'anomena Mike Cito, que el dia 17 d'abril va enregistrar, va editar el seu últim disc anomenat Outside or the East Side. És un guitarrista de blues rock que l'últim disc El tanto que et cau, l'últim disc havia, no sé si el vam arribar a posar perquè era una mica avorridot, i aquest doncs realment doncs és, no en té res d'avorrit. Inclou 4 temes nous, sí que és veritat que hi han 7 covers, tot i que els ha escollit amb molt d'encert.
1: Però dintre del blues això es feia molt i es fa.
0: Bueno, ja ho sabem. El blues ja sabem és sota cavallo rei.
2: Sense anar més lluny, el Tito va fer no gaire, no fa gaire temps, un tribut a Chuck Berry.
0: Ja. Bé, la banda doncs la conformen ella, les veus i guitarra, Scott Sutherland al baix, Louis Stephens al teclat i el Matthew Johnson a la bateria. Hem de dir doncs que ell té una llarga trajectòria com a gran showman de blues rock, col·laborador excepcional de gent com Devon Alban, Cyril Neville, coneguts com Royal Southern Brotherhood, i col·laborant freqüentment amb l'Albert Castilla, que és aquells els Blood Brothers, que van posar el disc no fa gaire setmanes, un disc de l'any passat, però que és acollonant, no? Doncs aquest disc de Mike Cito podríem dir que tira una mica cap allà, no? Cap al que vam poder escoltar dels Blood Brothers. Escoltarem 4 cançons perquè realment val molt la pena escoltar-lo. Escoltarem Outside or the East Side, Kiss You All Over, Don't Bother Me, i després un catxo blues de 8 minuts.
3: Porril!
0: Porril total, que s'anomena...
3: Que
0: s'anomena The Blues Lover, que és brutal. Escoltem el senyor Mike Cito.
1: Diuen, no sé, que és un cover de Roy Buchanan.
0: A mi la guitarra m'ha sonat molt a Roy Buchanan. Jo deia, estava escoltant en el cotxe, jo sol, i anava dient això, Roy Buchanan.

0: Vinga, després d'aquest blusaro anem a escoltar una banda canadenca anomenada Tees, que ens presenten un disc, un Riff Your Engines, editat per aquest 2026 per Sky Music el passat 22 de maig. Brian Danter, veu principals i baix, Mark Bradach a les guitarres, Chuck Lambrick, guitarres i teclats, i Jim Bonventure a la bateria, acompanyats de Bert Danzer Burton a les veus, Mike Karloff al piano, Peter Biff al cello i Cliff McPherson al piano. Tees és una banda canadenca de hard rock que va treure 3 discos a finals de la dècada dels 70 i un quart àlbum al 1980.
1: El produït per al Miles Goodwin, almenys el One Night Stands.
0: Un discasso, un d'aquells, un incunable, no? Sí, sí. Abans de desaparèixer, doncs, tornen amb força amb el Cat Riff Your Engines, un disc que captura tot el que els fans doncs estimaven de Tees. Veus potents, riffs de guitarra contundents i coros enganxosos amb una energia incomodible que sempre ha caracteritzat a la banda.
2: L'any passat van editar un directe. A Bèlgica.
0: Sí, al Liege o alguna
2: cosa així. Liege. Sí, sí.
0: Ara, doncs, dècades després, Tees estan experimentant una tornada, doncs, amb els seus recents presentacions en viu. Han aportat, doncs, al públic entusiasta, incloent, doncs, concerts amb entrades esgotades a la seva regió, doncs, on són molt coneguts. Està formada a Windsor, Ontario, el 75, amb una vitalitat doncs, que és molt potent, amb la veu de Brian Dante i l'arrolladora presència escènica de Mark Bradach, doncs, que fa que la banda doncs, va treure discos molt importants i de culte, com són On the Loose, Tour of Japan i One Night Stands, un discasso. No? Després de 39 anys i d'aquest doncs, retrobament doncs, impulsiu, Tees torna amb uns riffs clàssics, amb unes tornades d'aquelles doncs, bàsiques i molt conegudes amb ells, amb aquest el seu cinquè àlbum amb estudi de la banda. Riff Your Engine doncs, sona com un disc de hair metal perdut fa temps, no? Però amb una producció que no és tan brillant ni polida però amb la qual els àlbums de hair metal dels 80 ho eren. Doncs sona modern però fresc i amb una pila de guitarres explosives. La veu ronca de Danter doncs, encaixa a la perfecció amb el hard and heavy americà, amb uns teclats doncs, que estan doncs, molt ben posats al llarg de tota l'home i cançons que són memorables. Escoltarem 4 temes d'aquest fantàstic LP, com són Man of Vision, Turning the Night Away, We Are One i Wonder. Amb vosaltres, Tees, des d'aquest Riff Your Engines.

0: Endavant.
1: Després d'aquest retorn d'aquesta banda mítica canadenca de Tish, ara anem a celebrar el que és el 40è aniversari d'un disc.
0: 40è aniversari,
1: no, el 86, va sortir el primer disc dels Senyors de Cinderella aquesta setmana, la segona setmana de juny.
0: Night Songs.
1: Un disc, doncs, que ve d'una banda que va ser apadrinada, igual que Skid Row, per el senyor John Bon Jovi. Aquests va ser abans, no?
0: Wood Prager Management, igual que...
1: No sé.
0: Skid Row, igual que el Wayne Lyon, igual
1: que Bon Jovi. Suposo que sí.
0: Va fer alguna gira, hi havia 3 o 4 d'aquests grups.
1: Un disc que entroncava molt, no?, amb l'estil de hard rock d'aquell any, no?, del 85-86, no?, que...
0: De la crepamenta.
1: Tot crepat a l'espàndex i la laca i tot això, però aquí realment el Cinderella potser firma el seu disc més heavy, no?, perquè
0: sí, realment
1: eren cançons amb un pozo molt acidici, no?
0: Sí, exacte, molt
1: acidici. Però aquest, la veu del Keifer, bueno, molt
2: cridanera,
1: no? I bé, i tenim aquí un
0: que va cosa costa.
3: És que el Keifer venia de Crocus.
0: Sí, però allà sí, no cantava,
3: Però feia coros.
1: Bueno, es va imbuir de l'esperit.
0: Realment és curiós que en Keifer estigués a Crocus,
1: Sí.
2: Crocus dels Suïssos?
0: Sí.
2: També hi havia estat el Jimmy Jamison fent coros.
3: Amb Cobra.
1: També.
0: Sí, però en Keifer, el membre oficial, era guitarrista i feia coros.
1: Sí, sí. Bé,
0: el segon guitarrista.
1: És la formació...
0: Metal Rendezvous era el disc?
1: Metal Rendezvous.
3: No, Metal Rendezvous no. Metal Rendezvous és del 86. Ah, no, sí, el Metal Rendezvous, sí.
2: Metal Rendezvous hi ha el Keifer de guitarra i coros. Ostres. Sí.
1: Doncs vinga, tenim aquí...
3: Crec que també estava el Nasty Hardware.
0: Sí, va estar un parell de discos, sí.
1: No sé si ens donarà temps de posar-ne 4, perquè després tenim un altre disco que potser... No sé.
0: Tu posa.
1: Bueno, us posarem i...
2: Ja veurem.
1: Si acabem i 10 i 4, no passa res, tampoc. Demà és dissabte. Hi ha gent que treballa, però...
0: La propera festa.
1: Sí, això és veritat. Vinga, doncs, escoltem Night Songs, la cançó que obre el disc, que és una cançó, doncs, que s'havia de posar... Once Around the Right, Somebody Save Me i Back Home Again, que són els riffs són brutals. El senyor Jeff LaVar ho borda, però de
0: cul. Sí, perquè els solos són del Keifer,
1: Sí, i el Jeff LaVar, que pobret, ja no hi és.
2: I la bateria...
1: El Fred Curry. I l'Eric Breeding amb el baix. És una formació que
2: el Cozy Powell és el que està en el
1: Long Cold Winter.
2: Aquella obra mestra.
1: D'aquí 2 anys crec que és...
2: Aquella obra mestra.
1: Doncs el posarem. Però de moment posem el disc embrió del que després seria Long Cold Winter. Night Songs, endavant.

0: Vinga, i l'altre reguint és un gran retorn a l'any 1991.
1: 91, sí senyor.
0: Liner Skinner.
1: Liner Skinner.
0: El disc titulat així, 1991.
1: Que realment, doncs, doncs feia el retorn després de 14-15 anys. Crec que el Street Survivors, no sé si és del 77 o així.
0: Sí, però bueno, havien fet aquella gira...
1: Sí. Havien fet amb el que hi havia l'Steve Morse, és veritat.
2: No, però... Southend by the Grace of God.
1: Però el disc amb estudi va ser aquest 1991.
0: Aquest va ser el primer disc amb estudi del retorn.
1: Que recuperaven a l'Ed King i llavors incorporaven el Randall Hall i el Rossington, l'Ed King, el Randall Hall, i llavors hi havia...
0: El
1: Johnny Van Zandt, que el germà petit del Ronnie i del
0: Powell,
1: Tony, Billy Powell, el Wilson, l'Artimus Pyle, i incorporaven un bateria que es deia Kurt Custer, si no m'equivoco, que toquen alguna cançó, però l'Artimus Pyle toca amb gairebé totes. I llavors hi havia la Dale Kranz i tota
2: aquest
1: la...
2: Aquest del Kurt Custer no era que estava a
1: no sé si va estar
2: Lidl
1: Amèrica? Després.
2: Ah? Lidl Amèrica?
1: No sé si va estar a Blackfoot després, eh? Em sona que hagués estat a Blackfoot després.
0: Ni
1: no
0: tampoc
1: ho sona
0: a Blackfoot. Jo, bueno, té pinta no de motorista.
1: No, sí, Kurt Custer. Bé, doncs és un retorn molt, molt, molt ben parit. Jo penso que per mi després ve el de Last Rebel, que per mi és superior.
0: És una joia. És una
1: superior
0: joia,
1: a aquest, però aquest és un discasso doncs, que retorna...
0: Els
1: doncs,
0: Holders després van emparar a Blackfoot.
1: A Black, sí, crec que sí, però va estar amb Liner uns anys.
0: Uns anys, sí.
1: Sí, sí, sí. Bé, doncs, escoltem tres temes i després un tema, un hidden track.
0: Un hidden track.
1: Que no el tenim aquí, que també fa 44 anys de...
0: 44.
1: De l'edició...
0: Principal, ja.
1: De l'edició... És que és
0: eren 5 i 0, ara són 44.
1: És important. És important perquè ara pel maig farà 40, hòstia,
2: bueno,
1: ja m'he perdut.
2: Fet, eh?
1: Perdó, no, el maig va ser el mes passat. Però va fer, collons, 39 anys, 39 anys de la primera el primer programa de Nit de Rock.

0: 39 anys.
1: 39, perquè l'any que ve farà 40. I aquesta cançó que posarem avui doncs va sonar en el primer programa de Nit de Rock.
0: Sí, perquè en Currat tenia aquest disc.
1: Sí, i el vam dedicar a la UR. No. I aquesta cançó va sonar, evidentment. Bé, doncs, escoltarem de Lynyrd Skynyrd del 91, I've Seen Enough, Good Thing, que hi ha uns solos brutals del Billy Powell, i End of the Road, que és l'última, que també hi ha un solo de piano del Billy Powell brutal.
0: I el títol, digues tu. Children of the Night.
1: De Reo Speedwagon. Vinga. Ens acomiadem, no? Perquè la setmana que ve fem festa i l'altre sí que estarem amb vosaltres. L'altre no és pas Sant Pere ni res, no? Ni Sant...
2: No,
1: Sant,
2: vale. Home, no Sant Pere Arenas, però...
1: Sant Pere Arenas serà Sant Pere Arenas, però... Vinga, doncs ens retrobem el 26 de juny. Vinga.
0: Vinga, som-hi.
1: Bon germans.
2: Visca Déu.
3: Stock market rose 2.5 points and mixed trading.

És la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.